Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Buhos, Doctor Prats, els Catarres, Ginestar, Oques Grasses, La Pagatina i molts més a la revetlla de Ràdio Pineda amb Color Mediterrani. Aquesta revetlla de Sant Joan, des de les 8 del vespre, balla amb els millors grups i bandes de proximitat. Música de la Terra amb Color Mediterrani, només a Ràdio Pineda, 94.6 FM i a radiopineda.cat. La revetlla de Sant Joan, més mediterrània.

0: Ràdio Pineda.
1: Bon dia, són les 8 del matí. Avui és dilluns 22 de juny. Comencem el Dit i Fet fent un repàs de dalt a baix de tot el que ha passat aquest cap de setmana, que han sigut moltes coses i que encara tenim un molt bon sabor de boca aquest diumenge amb l'actuació de Joan Pere a Pineda.
2: He vingut moltes vegades i aquí venia de nano, que tinc molts records de jovenet, de nen. És Pineda, és casa meva. Som d'aquí i es nota que som d'aquí. Recordo que havíem vingut amb el Paco, diverses vegades havíem vingut. Hauríem venir a fer o la Saula o l'Estranya Pareja. Res, només dono les gràcies per haver-me convidat i ja sé que m'han convidat perquè sóc famós i sóc graciós i a partir d'aquí, doncs, bueno, vaig ser graciós aquí, aquí, aquí, allà i em va passar això, em va passar allò, em va passar l'altre. Tres coses que em passen a la vida, coses, res, que no és ni un monòleg, que són coses que em passen a la vida.
1: Déu-n'hi-do, una estona amb

0: tot plegat. Des de la revolta gegantera, divendres a la tarda, que ha anat molt bé. També, doncs, un cap de setmana ple d'activitats amb el Pride Pineda, també amb la inauguració de l'exposició de Sifons en aquest nou espai, l'aparador de Can Comas, que també en parlarem. Deia ahir al matí també destacar la varada de barques i la processó marinera, i a la tarda, com dèiem, amb l'actuació de Joan Pera a la plaça Espanya de Pineda. Avui ho expliquem als butlletins informatius, bé, a banda de moltes altres qüestions que també repassarem ara un quart de nou del matí amb en Pep Basart. Avui és dilluns 22 de juny, demà Revetlla de Sant Joan, i dimecres dia de Sant Joan, festa major petita de Pineda, també amb actes molt tradicionals per commemorar la festa de Sant Joan. Avui ho explicarem, entre avui i demà, ho explicarem tot plegat. També ens fixarem amb la previsió del temps a 8:45 del matí amb Jordi Pérez, amb una calor molt, molt intensa. Avui li preguntarem també, bé, per aquesta calor, aquest ambient tan càlid dins d'aquesta primera onada de calor d'aquest estiu, que també li preguntarem a en Jordi aquí a la costa com ens està afectant aquesta onada de calor. Tot això i més al Dit i Fet, que ara comencem. Això és Ràdio Pineda i estic amb tu com cada dia fins a la una del migdia. Salutacions. El meu nom és Olga Dieguer.
1: Estàs escoltant Dit i Fet a Ràdio Pineda.
0: Un dia més, agrair-te la confiança, enviant-te també molta energia positiva des d'aquí, des de la ràdio, i gaudint d'aquests primers dies d'estiu.

0: Energia positiva a Pineda, això continua, perquè demà hi ha revetlla de Sant Joan a Pineda. Tenim muntades dues revetlles, una a la plaça de les Mèlies i l'altra a la plaça de la Biblioteca de Poblenou, on anirem explicant també aquests dies. Bé, dimecres, dia de Sant Joan, a les 12 del migdia, es farà l'ofici solemne en honor de Sant Joan Baptista. A les 12 del migdia, a l'església parroquial, i a la tarda, a les 7, hi haurà sardanes amb la copla, la principal de Cassà, i a la mitja part de les sardanes, al ball de gegants, a càrrec de la colla dels geganters i grallers de Pineda. És una proposta de sardanes que organitza Mare Nostrum. Us ho anirem explicant als butlletins informatius i també a l'espai de les agendes aquests dies, però vaja, també avui volem compartir amb tots vosaltres aquesta estoneta de ràdio que hem tingut aquest diumenge amb Joan Pera, que ja diem, s'ha posat el públic a la butxaca i el públic rendit als peus, bé, davant d'un gran professional i de tot un senyor de l'escena catalana. El nostre company Jaume Casals ha pogut parlar amb ell. Aquesta és l'entrevista que mantenia amb Joan Pera.
1: Doncs estem aquí a la plaça Espanya entrevistant l'admirat, professional i grandíssim Joan Pera, que per nosaltres és un honor. Joan, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Un honor. O molt bona tarda.
2: Sí, molt bona tarda. L'honor és meu. Ah, Pineda.
1: No és el primer cop que actues a Pineda.
2: No, he vingut moltes vegades. I aquí venia de nano, que tinc molts records de jovenet, de nen. És Pineda, és casa meva.
1: I a més, veí del Maresme, també,
2: sí,
1: Joan.
2: Sí, soc d'aquí. Som d'aquí i es nota que som d'aquí.
1: Joan, jo me'n recordo que quan era molt petit, ara ja et parlo d'una cosa personal, jo et vaig veure aquí, en aquesta mateixa plaça, amb el Paco Morán.
2: Què dius? Aquí era?
1: Era aquí. Aquí abans tot això era un embalat, que hi havia una pista de bàsquet.
2: Recordo que havíem vingut amb el Paco, diverses vegades havíem vingut. Deuríem venir a fer o la Saula o l'Estranya Pareja.
1: L'Estranya Pareja.
2: L'Estranya Pareja, sí, sí. I tant. I tant.
1: Joan, aquest monòleg, anem a parlar una mica. Aquest monòleg, què ens explicaràs avui aquí al públic de Pineda?
2: No, és només sortir, que estic molt ben vells, i bueno, que res, només dono les gràcies per haver-me convidat, i ja sé que m'han convidat perquè sóc famós i sóc graciós, i a partir d'aquí, doncs, bueno, vaig ser graciós aquí, allà, i em va passar això, em va passar allò, em va passar l'altre. Res, coses que em passen a la vida. Res, que no és ni un monòleg, que són coses que em passen a la vida.
1: Joan, si t'haguessis de quedar amb una experiència molt ràpida per Ràdio Pineda, quina diries que és la teva que et quedes i que et guardes per sempre?
2: Home, la meva, la que va marcar i van batre rècords, era l'Estranya Pareja, no? Aquella Estranya Pareja que en parlarem avui, la gent se'n recorda. El que se'n recorda fa 30 anys de l'Estranya Pareja, i encara la gent se'n recorda moltíssim. Allò va marcar tota una època de teatre a Catalunya, tota una època, i esclar...
1: Quants bolos veu fer de l'Estranya Pareja?
2: No sé, mira, en total van fer unes 2.500 representacions.
1: Déu-n'hi-do.
2: Això és el que més em recordo. I bueno, després el Palau Sant Jordi, que va omplir el Palau Sant Jordi amb una funció de teatre, sense cantar. Que avui dia això és difícil, no? Sí, sí. Quan diuen, el Palau Sant Jordi és ple. Jo també el tenia ple, i només enraonant.
1: Joan, doncs res, ja per acabar, ens envies una salutació pels oients de Ràdio Pineda i de Pineda.
2: Estic molt content de ser a Pineda, estic molt content de connectar amb els oients de Ràdio Pineda i amb la gent de Pineda. Sou la meva gent. Es nota molt que sóc d'aquí i que sou d'aquí. Ens estimem molt. Moltes gràcies.
1: I com diem els artistes, molta merda, Joan.
2: Tanta merda com vulguin.
0: Moltes gràcies, Jaume Casals, també a Joan Pera, òbviament, per atendre els micròfons a Ràdio Pineda, una entrevista que podeu recuperar i també, doncs, consultar tota la informació que compartim avui als butlletins informatius al portal de notícies de Pineda. Ho trobareu tot allà, www.radiopineda.cat.

0: Anem tard, molt tard. 3 minuts per damunt d'un quart de 9 del matí i a aquesta hora ara sí ens posem al dia amb tot allò que ha anat passant per Pineda, però també, òbviament, amb la mirada ja cap a aquesta setmana de Revetlla Sant Joan. Bé, hi ha altres notícies que avui us expliquem als butlletins informatius. Pep Azar, bon dia, bona setmana.
1: Què tal? Molt bon dia.
0: Què tal? Què expliques?
1: Doncs anem a parlar del Sant Joan, que ja el tenim a tocar, la festa major petita. Recordem, Sant Joan és dimecres i avui doncs, és dia de parlar i de repassar com ha anat el cap de setmana, però també de parlar d'aquest Sant Joan que arriba sempre amb aquesta nit més curta i el dia més gran, tal com deia doncs, Encisa. I avui destacarem, doncs, d'una banda, el dispositiu de seguretat per la Revetlla de Sant Joan. Com sempre, les ADFs doncs, ens informen de com serà aquest dispositiu i ja avancem doncs, que han anunciat vehicles, també persones voluntàries que no pararan de vigilar doncs, totes les poblacions, entre elles doncs, a Pineda, però també doncs, les veïnes, poblacions veïnes que també estaran coordinades amb les policies locals. A tot això, doncs, avui destaquem que Pineda ha començat a celebrar la seva festa major petita de Sant Joan amb 5 dies de festa, d'activitats, uns actes doncs, que ja van començar divendres, ara en parlarem, i que destaca també el que es va poder veure ahir amb Joan Pera, que va omplir la plaça Espanya per aquest espectacle Una estona amb Joan Pera. Un monòleg fent un repàs a la seva vida en clau d'humor, parla d'anècdotes, tira d'acudits, alguns d'ells doncs, recurrents, per dir-ho així, una mica alguns acudits d'aquell temps, eh? Ell ho diu, que és un senyor gran, però vaja, parla de moltes coses i la veritat és que doncs, la gent s'ho passa molt bé. Dir que em va sorprendre, és un espectacle que dura una hora i quart just, em va sorprendre, per dir-ho així, la professionalitat de Joan Pera. Ell sempre ha explicat que té una gran memòria i ahir va posar-ho de manifest, eh? Perquè porta un espectacle totalment assajat, totalment no hi ha improvisació possible, des del principi fins al final ho porta pamat i parla doncs, amb aquest estil d'humor tendre, entranyable, amb un contacte amb l'espectador ja des d'un primer moment, amb el seu caràcter doncs, molt afable. Acudits alguns d'ells, insisteixo, d'aquell temps.
0: Home, recordem que ell va començar, si no m'equivoco, amb en Joan Capri, el doctor Caparrós.
1: Sí,
0: ell era molt, molt jove.
1: Sí, i parla de quan feia l'Estranya Parella,
0: amb el Paco Morant, home, i tant.
1: Parla de quan anava a l'Emili, de coses de l'escola. Ja dic que algunes coses, per dir-ho així, són reals, altres són inventades, fictícies, però és perquè tot plegat ha de formar un espectacle. Ahir va agradar a la gent que va omplir, insistim, la plaça d'Espanya. Per cert, que la gent es va posar d'empeus, eh?
0: Oh, i tant, home, i tant.
1: I hem parlat amb ell, eh? Vull dir que ara
0: l'escoltarem. L'hem escoltat. Re, un apunt, que dius que parla de l'escola, també a títol de curiositat, sentia l'altre dia que l'entrevistaven també per ràdio i deia que ell havia anat a l'escola, escolteu, amb en Mainat. Amb en Josep Maria Mainat, de la Trinca.
1: Sí.
0: És brutal l'anècdota.
1: Sí, sí, sí. Bé, a tot això, doncs, destacar que hi ha hagut molts més actes a la Festa Major. Mira, van començar amb la Revolta Gegantera, va ser tot un èxit a les Gegants de Pineda amb la Bufant Fort Street Band. Van omplir el carrer Doctor Bartomeu. Veritablement hi havia molta gent que va acompanyar els Gegants. La gent es va sorprendre de veure aquest nou format dels Gegants. Destacar, doncs, l'estètica que també portaven a les Gegants, que va sorprendre, doncs, a molta gent. I també, doncs, hi ha hagut, per tant, un èxit que va acabar, doncs, amb la remoguda a la plaça del Mar, que va acabar doncs, cap a les 12 de la nit. I destacar també doncs, la festa dedicada a la diversitat, a la reivindicació, el Pride Pineda. Va ser doncs, també una festa que es va fer a la plaça Espanya. També destaquem l'exposició de sifons, el nou aparador del pati de Can Comas, que s'ha inaugurat, ja n'hem parlat, i ahir la processó marinera, que va arribar a la seva 13a edició, aquesta vegada doncs, amb una mica de mar de fons, moltes embarcacions que van sortir ahir a la mar, es va fer la varada de barques, l'inici de la processó marinera, i van participar també regidors i regidores de Pineda, de diverses formacions polítiques, i també l'alcaldessa de Pineda, que va participar en aquesta activitat. Doncs és molt maca, bueno, hi ha moltes marques que surten i sempre fa molt d'efecte on es veu doncs, aquesta, podríem dir, estètica de la varada de barques. Ahir també èxit de l'espectacle Sarau, amb aquesta estètica de Muppets. Hi havia molta música molt diversa en aquest espectacle i la gent, doncs, com dèiem, ja s'esperava veure Joan Pera, que ja omplia la plaça d'Espanya per veure doncs, aquest espectacle. També destaquem doncs, del cap de setmana que tot això quedava, diguem-ne, envoltat de l'Estiu Veget, que s'ha estrenat a Pineda, com diem, va estrenar-se divendres amb la Revolta Gegantera, però continua encara aquest proper cap de setmana. Per tant, algunes activitats formaven part de l'Estiu Veget, però alhora també de la Festa Major Petita, i recordem que l'Estiu Veget continua aquest proper cap de setmana. Avui en parlem també amb l'alcaldessa de Pineda. Què més coses del cap de setmana? Doncs mira, com sabeu, arriba la Revetlla. Arriba la Revetlla. Bueno, abans de res, dir que es pot veure l'exposició dels sifons, a Can Comas, No us ho perdeu, perquè
0: sí,
1: és molt...
0: Sí, fins al 5 de juliol.
1: Hi ha coses molt curioses, Figures molt estètiques i molt divertides.
0: De fet, hem pogut parlar amb l'Albert Pruna, també amb l'alcaldessa de Pineda i la regidora de Cultura, i aquestes entrevistes també avui les compartirem i les podeu tornar a sentir al servei de Ràdio La Carta, radiopineda.cat.
1: I com dèiem, ara s'acosta ja doncs la Revetlla de Sant Joan. Això vol dir doncs sinònim de foc, petards, revetlla, cava, coca, bueno, lo de sempre.
0: Tot.
1: I ja aquest cap de setmana hem tingut un tastet. Bé, a tot això, com sabeu, el Montpalau Tim porta això dels feixos, que fan aquesta tonteria de portar feixos fins al Canigó i baixar el foc doncs corrent. Doncs bé, ja s'ha fet la primera etapa, perquè dos escaladors han aconseguit escalar la via Amur del Canigó. Avui veureu fotografies també a xarxes socials i també a radiopineda.cat. Aquests dos escaladors que han fet aquesta via per anar fins al cim ja han portat, per tant, un feix de llenya de Pineda fins al cim del Canigó. I avui, per tant, un èxit d'aquesta primera part. I avui continua la segona part. Avui mateix ja surten els dos primers equips de pinedencs amb la fita de portar la flama corrent fins a Pineda amb l'ajuda de bicicletes i també doncs, un parell de cotxes que fan de logística. Però la ruta es fa corrent. Per tant, avui ja surt un grup de pinedencs que ha de fer un altre cop al cim del Canigó. Allà encendran la flama a les 00:00, com es fa habitualment des de fa una pila d'anys, i començaran a baixar la flama corrent fins a Pineda. Les dues primeres etapes es fan de nit i, per tant, tot plegat ja comença avui mateix. De fet, al voltant del migdia ja han de sortir amb cotxe fins a un punt per començar a caminar. El primer equip ha de fer al voltant de 40 quilòmetres d'alta muntanya, que és l'equip que té més dificultat per fer tota la moguda, i el segon equip doncs n'haurà de fer una entre 15 i 18, però llavors a partir d'aquí doncs van baixant. Recordeu, la flama arribarà a Pineda el dimarts a les 9 del vespre, plaça de Catalunya. Allà començarà la Revetlla de Sant Joan de Pineda. La nit més curta i el dia més gran amb les revetlles a la plaça de les Mèlies, però també a Poble Nou amb els xulos. Per tant, dues revetlles, recordem, això en parlarem demà, però ja us avancem que doncs, no us les perdeu tant amb una com amb l'altra, perquè són les dues revetlles festives que es fan a Pineda, sempre tenen molt d'èxit, a més, aquest any amb molta, molta calor. Mira, ara que parlàvem de la Catalunya Nord, perquè tot plegat comença allà, no?
0: Ja.
1: Recordeu que la Catalunya Nord és un dels llocs on neix Catalunya. Recordem que neix a Ripoll, però també al voltant del Canigó és on neix l'antiga Catalunya, per dir-ho així. I bé, resulta que l'estat francès ha encetat un referèndum, cosa que fa molt poques vegades, per triar com s'ha de dir aquesta cosa que és la Catalunya Nord. Volen saber com se diu aquella... Nosaltres en diem Catalunya Nord, ells també, però oficialment això no agrada gaire als francesos i al govern jacobí francès, o sigui, el que està governat des de París, i han decidit canviar-li el nom. I hi ha tres opcions, a veure quin t'agrada més.
0: Però què hem de triar?
1: Que tu no pots, perquè no vius allà.
0: Llavors què fan, com un referèndum?
1: Fan un referèndum.
0: Ah, carai, mira, ells sí que poden.
1: No, sí, però aquí també.
0: És broma.
1: No, però és un referèndum que no té, bueno, té vinculació, però després fan el que volen,
0: Veus?
1: Sí, llavors... Mira, la primera opció de la Catalunya Nord, Pirineus Orientals.
0: Ah, mira.
1: Que és com dir les muntanyes de cap a la dreta.
0: Ahà.
1: Més o menys seria...
0: Pirineus Orientals.
1: M'ho apunto. Que de fet és com es diu ara, la zona aquella.
0: Llavors, per què ho compliqueu tant?
1: No, perquè ells volen preguntar-ho. La segona opció, Pirineus Catalans.
0: No.
1: Bueno, són Pirineus Catalans, però...
0: No hem quedat que estava més cap a la bandera,
1: no,
0: ja?
1: No, home, són els Pirineus Catalans de la Catalunya del Nord, sí. Per mi és el més encertat,
0: Catalans
1: Catalans. L'altre, Pirineus del Mediterrani, Pirineus Mediterranis, que és com dir també els Pirineus de cap a la dreta, saps? I llavors...
0: Ja tinc la solució. Com que la paraula Pirineus es repeteix en les tres opcions... Vale, doncs llavors agafa les primeres dues de cada paraula, m'entens?
1: Ah, tu faries com els aragonesos, que de la llengua catalana en van dir la pau, no? La llengua que s'hi habla en el lado este d'aquí.
0: No, aviam, orientals, no?
1: Orientals, catalans o mediterranis?
0: Oricame. Veus? Oricame. Pirineus, Oricame.
1: No,
0: i aquí aplegues
1: encertada.
0: Les veus?
1: Si hagués de decidir... Si hi ha algun... Bueno, no els hi donis idees, eh?
0: Vaig trucant en Jordi.
1: Vale. I res, avui els diaris parlen també d'una notícia seriosa, aquesta, que el Consell General del Poder Judicial estudiarà avui expedientar la jutja Peinado. Recordem que la va fer grossa aquest cap de setmana. Jo que no hi entenc un borrall, quan ho vaig sentir, vaig pensar, ostres, no ho havia escoltat a la vida, això. És una cosa que, sense entendre-hi un borrall, que un jutge digui blanc sobre negre, escrit en un paper, que es vagi en compte amb la policia perquè pot ajudar a fugir a la dona del president d'Espanya, poden ajudar a fugir. Vaig pensar, mare de Déu, senyor, ara sí que l'ha feta grossa, escrivint això a un jutge, dient que la Policia Nacional o els mateixos guardaespatlles del president podrien fer fugir la seva dona del país, que és una cosa... Bueno, d'una dimensió desconeguda. Doncs bé, lògicament ha tingut una repercussió enorme. Els mateixos sindicats policials han posat el crit al cel, ho han fet la resta de partits. El Consell General del Poder Judicial ara volen expedientar el senyor Juan Carlos Peinado, que és el jutge que està a punt de jubilar-se però que vol enviar a Begoña Gómez a judici. Avui és notícia a tots els diaris. Jo, això es pot... Això és que, bueno... No espero que el jutge Peinado no m'escolti, eh? Perquè, si no, igual també em fot
0: compte,
1: a la causa. No,
0: compte,
1: jo
0: vaig compte, que tenim prologuer...
1: Sí, això...
0: I això
1: però
0: recupera tot.
1: És veritat que, insisteixo, sense entendre res, vaig pensar, mare de Déu, senyor, que un jutge digui això en una interlocutòria és lo más. O sigui, crec que és insuperable. Jo crec que fins i tot el rei està patint. Igual li diuen algun dia... No, perquè, clar, el rei potser hauria... El rei és el cap de l'Estat i és el que és... Recordem que és per sobre del poder judicial, polític i tal, i el rei...
0: És la màxima autoritat, sí,
1: sí. El rei hauria de dir, escolteu, nois, no sé, hi ha coses que atenten directament contra l'Estat de Dret, els ciments, els fonaments més fonamentals, els estem posant en dubte. Bueno, a mi, ja dic, jo me'n vaig a rebella, d'aquí un rato, vull dir...
0: Tu sol!
1: O sigui, a mi m'és igual tot, però hi ha coses que, amb un punt de seriositat, crec que no es poden dir, i aquesta és una d'elles. Mira, la onada de calor que ha arribat a tope, que és també notícia, a França. Estan tan espantats amb la onada de calor que, no sé si ho he entès bé, però... estan a punt 38 graus a París, em sembla una autèntica bajanada, i és una realitat que tenim. Per tant, és una realitat que, més enllà del que pugui ser una anècdota, doncs ja no ho és tant una anècdota, perquè cada cop és més present, i per tant avui és també notícia a tots els diaris. I insistim amb el tema aquest, doncs, del foc, molt de compte. Les muntanyes estan molt escalfades, molt seques, i veurem, doncs, quin estiu tenim. Tant de bo sigui tranquil.
0: Molta precaució i, sobretot, què?
1: Sí, no, perquè Espanya va guanyar, eh?
0: Ah, ja,
1: bueno,
0: no, què?
1: No, home, que és important, perquè Espanya té un repte i ha guanyat l'Aràbia Saudita.
0: Vale, ja està.
1: Sí, no t'interessa, no?
0: Gens. Va. Jordi Pérez, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Va, anem a... Aviam,
1: no, tinc una notícia encara més important, eh?
0: Què?
1: Més important que l'onada de calor, eh?
0: I és dilluns. Avui... I per què avui vens inspirat?
1: Hi ha una febre pels cromos del futbol que és tan bèstia... Imagina com som els éssers humans, eh? Una febre pels cromos del futbol, seria dels nens que s'intercanvien cromos,
0: sí.
1: No només els nens, sinó també els adults, que la famosa empresa Panini, sabeu, no?
0: Oh, i tant, jo havia col·leccionat fa
1: doncs,
0: molts anys.
1: Resulta que té problemes d'estoc, que no pot servir cromos al personal, i ha dit que ho resoldrà aquesta setmana, que han engegat la maquinària a tope a fer cromos i que posaran els cromos a la venda ja.
0: Molt bé, doncs dit això...
1: No t'interessa, no?
0: No, home, no, m'interessa saber si la calor afluixarà o no, però tot apunta que avui tindrem el pic de calor. Jordi Pérez, ara sí, bon dia. Va, anem per feina, perquè de seguida també tenim més continguts.
1: No, una cosa, Jordi, per cert, jo començo l'estiu avui, eh? Bona nit i tapa't.
0: Jordi?
2: Bon dia, bon dia.
0: Ara, sí, pot... digues, Jordi.
2: Doncs bé, doncs, sí, estem immersos en aquesta calorada que ja la setmana passada vam fer, doncs bé, d'incendi, ho hem anat dient diàriament, i això ja veuen que no falla, les previsions s'han anat clavant i ha arribat, doncs, per la porta gran. I a més, coincidint amb l'estiu, l'arribada de l'estiu astronòmic, bé, amb un cap de divendres calor intensa, dissabte sol, uns núvols prims a la tarda... molt bona mar, una lleugera mar de fons, tant divendres com dissabte, unes onades arribàvem potents al bot de l'aigua. A veure, no molta alçada, però sí que en el bot de l'aigua i entrava una mica mar de fons. Diumenge, doncs, què m'han de dir de diumenge? Quin sol i quin cel terronós de pols en suspensió, temperatures disparades, 33 graus es va assolir de màxima a quarts d'una, a Pineda Centre, 33 graus. Estem nada de calor, això és exagerat. I bé, cap a l'interior, doncs, més de 35, van saltar alguns 40, o lleugerament per sobre, el Pla de Lleida, i per tant Catalunya hi ha un forn, i ara parlem d'altres zones, de l'Estat i França, etc. Bé, ahir també molt bona companyia, bona harmonia, ahir en la varada de barques, amb un sol que queia foc del cel, la sorra bullia, i la mar estava planeta, també lleugereta mar de fons, però molt bon ambient, insistim, a la varada, i vam fer una bona passejada. Per cert, vam aprofitar per medir l'aigua del mar, aproximadament a un quilòmetre de distància de la platja pinedenca, doncs 25 graus i mig em va marcar el termòmetre a un metre de fondària. Això és una onada de calor marina. Tot el Mediterrani està caldejat, amb anomalies de 4, 6, 7 graus per sobre de lo normal. També cap al Cantàbric també les aigües estan molt càlides. I és que venim d'un ambient, d'una situació molt estancada, i el sol que cau sobre la superfície marina doncs no deixa dia rere dia d'anar-la escalfant. Bé, mínimes altes, ja partim de valors, hem voltat els 21 graus de mínima al centre de la vila i hem de pronosticar avui un dia de sol. Sol de tot Catalunya. A la tarda, com va passar ahir, es van formar... Les condicions eren justes, per la inestabilitat, però es van desfermar algunes tempestes al Pirineu, sobretot a la banda francesa, però també van afectar el Pirineu català, i les encluses, les desfetes, doncs van tapar el cel, el sol, millor dit, a la tarda, frenant la radiació solar. Avui, igual, avui tindrem un dia de sol, terronós, pols en suspensió, vents molt fluixos, a partir de mig matí, migdia, com va passar ahir, desplomament de les humitats ambientals, ahir vam arribar al 30% d'humitat ambiental, això fa disparar la temperatura, avui es tornarà a repetir, i amb també algunes tempestes, Pirineu, Prepirineu, i alguna pot treure el nas cap a Osona, al Moianès, al Bages, en aquest sector pot avançar alguna tempesta, descarregant en aquell sector, i les encluses, els núvols prims, avançaran cap a la costa, i és probable que a la tarda tornem a tenir el sol frenat, perquè déu-n'hi-do com escalfarà avui, amb aquests vents fluixos, i la mar estarà molt tranquil·la, la mar de fons, mica en mica, es va perdent. I temperatures, sense gaires canvis, avui pic de calor, podríem dir tot Catalunya, i atenció avui al prelitoral de Barcelona, els Vallesos, Catalunya Central, ahir es van arribar als 38, 39, avui poden pujar 1, 2, 3 graus localment en algunes zones del prelitoral i sectors litorals de Barcelona i Tarragona, per tant, no ens estranyaria que saltés algun 40 cap als Vallesos i potser cap a la Catalunya Central. A Lleida també poden passar dels 41 graus. Per tant, avui, un forn, Catalunya. Demà som dimarts i demà, dia de revetlla, hem d'esperar un dia de sol. Dia de sol radiant, seguirem amb pols en suspensió, vents molt fluixos, descens lleuger de la temperatura màxima, poden baixar 1, 2, 3 graus les màximes respecte a avui, litoral i prelitoral, podríem dir, de les tres províncies catalanes, Tarragona, Barcelona i Girona. Però també molt hem de dir que la resta, pocs canvis veiem amb les màximes d'avui, però sí és veritat que en algunes zones podem baixar d'1 a 3 graus. D'extrema calor, doncs, seguirà la calor desfasada, podríem dir-ho, perquè d'on venim, baixar 1, 2, 3 graus és... Home, s'apreciarà, però 40 no és el mateix que 37, però estarem amb temperatures molt, molt altes. Sant Joan, també, jornada de sol, segueix la dana per cada cap a les Azores, Portugal, la pobreta no pot avança, però queda frenada a les costes de Portugal, segueix a la part davantera la massa càlida, anòmala, que afecta tota la península Ibèrica i Europa Occidental, i per tant, el Sant Joan serà un dia marcat pel sol, per la calor molt intensa de nou, molts valors de 35, 37, 38, generalitzats per zones interiors, i aquí a la costa, doncs, flotant els 30 graus. Sempre en funció de les humitats, si baixen, aquests vents terrals que a vegades bufen. Però bé, brises molt febles, ja vam veure ahir, quines brises, pobretes, poc eficients per fer baixar el termòmetre. Home, no tenim 35, tenim 30-32, però les brises no acaben de saltar, no són suficients per refrescar l'ambient. No? I a més, amb la temperatura de l'aigua del mar, que està a 25-26, doncs ja me diran. Això pot anar per llarg. Tota la setmana parlarem de sol, massa càlida al damunt, afectant tota l'Europa occidental, també incloent, evidentment, la península Ibèrica. La Dana probablement pugi cap al nord, cap a illes britàniques, a finals de setmana, o sigui que no acabarà de penetrar cap a l'interior peninsular. Això donarà un estancament tota aquesta propera setmana de sol, de molta calor, d'estancament atmosfèric, i per tant això garantitzarà el sol i les altes temperatures. Evidentment no arribarem als extrems d'ahir i d'avui, per exemple, però es mantindran molt altes les temperatures mínimes i màximes. I bé, de moment això és tot. Olga, doncs, passar calor, protegir-se, tens els avisos, hi ha avisos per totes bandes, avisos vermells cap al País Basc, Cantàbric, també grocs, taronges, per la resta de l'estat, de Catalunya també, per avui serà un dia feixuc de passar i serà un autèntic forn, i poques comarques ens escaparem potser d'avisos. Potser hi ha alguna raconada de Girona, de la costa, potser en trams litorals del Maresme, però la resta estan tots amb avisos grocs, taronges, per altíssimes temperatures. Bé, de moment això és tot, Olga i oients.
0: Perfecte, Jordi. Demà dimarts a 8:45 del matí et tornarem a trucar, anirem afinant aquesta previsió meteorològica. Demà, que és la nit més curta, també una de les més esperades de l'any, amb les revetlles de Sant Joan, que estan preparades a Pineda, i de cara a dimecres, festa major petita. Tot això demà ho explicarem. Que vagi bé, Jordi. Fins demà, bona setmana.
2: Bon dia, fins demà.
0: Previsió del temps, que ens deixa gairebé a 8:45 del matí. Saludem avui dilluns el nostre advocat de capçalera, Jordi Masnou. Bon dia, Jordi.
3: Hola, bon dia.
0: Què tal?
3: Estupendo.
0: Estupendo. Doncs res, de seguida parlem de qüestions de dret, però això sí, de forma molt entenedora, molt pràctica també. I res, un petit respir d'un minut i poc, i de seguida estem amb tu, Jordi.
3: Perfecte, fins ara.
4: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
5: Ara, amb Dental Company Pineda, t'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de brackets amb emblanquiment inclòs. Demana la teva cita en el 937 069 257.
6: Dental Company, porque sonreír es salud.
7: En el restaurante El Reno, el chef Raimundo organiza una gran verbena de San Juan, como siempre, con una vaca entera asada al aire libre para la cena, amenizada con varios artistas conocidos, con autocar gratuito para clientes y amigos de Pineda. Restaurante El Reno, en la carretera de Lloret, 972-370-593. Diferentes atracciones para los más pequeños y también para los más atrevidos con El Toro Mecánico. Además, un gran sorteo de 1.000 euros. Llame, reserve e infórmese en el 972-370-593. Estás escuchando Dit y Fet a Radio Pineda.
0: Avui dilluns, el Qüestió de Dret amb Jordi Masnou. Avui li han canviat la sintonia. De fet, avui és l'últim dia d'aquesta col·laboració. Agafem vacances. Al setembre tornarem a comptar amb tu, Jordi. Què tal? Bon dia.
3: Molt bé, molt bé. Esperant que l'estiu provi a tothom.
0: Tant de bo que sí. En aquest últim espai del Qüestió de Dret, ja sabeu que sempre en aquest espai comentem, doncs bé, casos... com ho diríem, molt entenedors, no? De coses que ens poden passar. En Jordi Masnou sempre recomana anar cas per cas, però vaja, avui també ens portes 3-4 qüestions, no? Per on vols començar, Jordi?
3: Mira, avui porto quatre cosetes molt, molt ràpides. Més que res, són quatre flaixos. Alguns perquè tots ens hi podem trobar, d'altres, doncs, perquè tenen certa notorietat. El primer és el fet de dir, escolta'm, més o menys la gent sap que per quan hi ha uns deutes, quan s'embarga o es busca per embargar béns, d'acord, hi ha uns límits. El salari mínim interprofessional, que els 1.100 i escaig euros no es poden embargar, ja sigui de nòmina, ja sigui de prestació, d'acord? Però, clar, què passa si tu tens protegit aquesta prestació, aquesta nòmina, però, clar, ho ingresses en un compte I si t'embarguen el compte directament? No t'estan embargant la nòmina, t'estan embargant el saldo del compte. Bé, doncs en aquest sentit, els jutjats s'han pronunciat en el fet de dir, escolta'm, si tu pots acreditar que l'única font d'ingressos de la que es

0: complicat, no?
1: Sí, aquest l'explicaré posant un exemple, no? És a dir, escolta'm, hi ha una persona que ha mort, no té coberta les despeses d'enterrament, no té un ocaso, no té una assegurança de decessos, d'acord? Llavors, escolta'm, què fem? Val. I hi ha una persona que, escolta'm, diu, ja ho pago jo. Estem parlant de 4 o 5 mil euros, vull dir, aquests tràmits són cars, doncs 4 o 5 mil euros. Jo no sé si ho va fer de bona fe o si ho va fer perquè tenia unes expectatives respecte a l'herència, aquí ja no hi puc entrar. El cert, però, és que quan es va obrir el testament del difunt, ens vam trobar que el que havia pagat no era l'hereu, sinó que l'hereu era un altre, i el que havia pagat va reclamar els diners que ell havia avançat per pagar l'enterrament. I els tribunals han dit que sí, que evidentment que l'hereu els hi ha de pagar. Per què? Perquè de la mateixa manera que quan tu fas una acceptació d'herència et pots deduir de l'actiu les despeses d'última malaltia, les despeses d'enterrament, per tant, són unes deduccions, doncs això forma part d'una de les obligacions de l'hereu, assumir-ho, i aquí és el que van decidir els jutjats.
0: Us hi trobeu amb casos així, Jordi?
1: Ui, ens trobem, la realitat sempre supera la ficció, Olga.
0: Bé, déu-n'hi-do, qüestions que alguns ens hi podem sentir identificats, no? Identificades amb casos una mica propers al que estem explicant. Ara, per exemple, canviant una mica de tema, però sense deixar de banda l'actualitat, el futbol aquestes últimes hores, a banda de guanyar la selecció espanyola, també doncs, són aquestes imatges que hem vist que no ens han agradat gaire. No?
1: No, exacte. De fet, hi ha hagut una llei nova que en diuen la llei Vinícius, que és aquella de jugadors que es tapen la boca per proferir insults, i que arrel d'això doncs, hi ha hagut una expulsió d'un jugador, d'acord? Doncs mira, sense anar tan lluny, ja no entre jugadors, sinó entre aficionats, també acostuma a haver-hi, per desgràcia, molt d'insult, i molt d'insult amb connotació racista. I, doncs, hi ha hagut una recent sentència aquí a l'estat espanyol en un cas en què un aficionat va insultar pel color de la pell a un jugador que, evidentment, es va sentir doncs, violentat i greument perjudicat. El tema és que es va gravar, va sortir a les xarxes socials, per tant se li va donar en renou i es va poder localitzar perfectament el qui va proferir aquest insult. Aquesta persona, com a atenuant, va enviar una carta de disculpa, va consignar un import per una possible indemnització per danys morals, però tot i així, és a dir, aquests atenuants, aquests actes han sigut tinguts en compte, però tot i així ha rebut una sanció de 9 mesos de presó, d'una multa, d'una indemnització al jugador i, a més, una prohibició d'entrar durant 3 anys als recintes esportius. Està bé, i esperem, a més, que això serveixi doncs, perquè aquesta persona i totes les altres reflexionem al respecte.
0: Exacte. Doncs una altra qüestió que avui destaquem en aquest qüestió de dret i també doncs, per acabar una mica aquest espai que fem amb Jordi Masnou, que ja sabeu que comentem doncs, això, no? Situacions que a vegades veiem que ens poden passar. Malauradament, ara ho explicarem, aquests accidents entre bicis, no? Què va passar aquí, Jordi?
1: Sí, mira, volia acabar, com que aquest és el darrer episodi, perquè la meva darrera participació abans de les vacances d'estiu, i hi havia aquella famosa pel·lícula, potser ara queda una mica boomer, no? Perquè hi ha famosa pel·lícula de Les bicicletes són per al verano, d'acord? Doncs sí que escolta'm una cosa, anem a parlar d'aquest tema. Resulta que en un carril bici van xocar dues bicicletes de cara. Va tenir un accident entre dues bicicletes i, de fet, no es va poder determinar de qui era la responsabilitat. No hi havia cap altre testimoni i cada un tenia una versió contradictòria. Però n'hi va haver-hi un dels dos que es va fer mal, i mal seriosament. Llavors, van interposar una reclamació, una reclamació que la van basar per analogia amb la llei d'assegurances de vehicles a motor. I el fet de dir, escolta'm, jo reclamo contra l'altre perquè no es pot determinar la responsabilitat i que en tot cas hi pugui haver-hi una certa concurrència de culpes, però que també hi hagi una companyia asseguradora, en aquest cas la companyia asseguradora de la llar de l'altre, que cobrís. En primera instància se li va donar la raó i estem parlant de milers d'euros que se li va donar el dret a cobrar, però van recórrer i van dir, escolta'm una cosa, les bicicletes no van regulades per la llei de vehicles a motor. De fet, el Codi Civil ja preveu la responsabilitat civil en

0: els nostres actes del dia a dia i, per tant, haurà d'anar per aquí. I el Codi Civil el que diu és que si no es pot determinar la responsabilitat d'una persona, ni poc, ni molt, ni gaire, ni gens, doncs, en tot cas, no se'l pot fer responsable de res i, per tant, li han tret el dret a cobrar absolutament res. Bé, com diem sempre, caldrà anar cas per cas i qualsevol cosa, hi estem.
1: Situacions que passen, eh? Tot i que no ens ho sembli o ho veiem a vegades que hi ha hagut una topada i que malauradament doncs, algunes d'aquestes vegades la gent es fa mal. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Jordi, moltíssimes gràcies per haver col·laborat també aquesta temporada amb el Qüestió de Dret.
0: Gràcies a vosaltres per comptar amb mi.
1: Desitjar-te que tinguis un bon estiu i ens retrobem aquí la propera temporada, que és molt interessant i, a més, molt aclaridor tots aquests temes que ens portes i que potser en algun oient el pot ajudar.
0: Gràcies i a reveure.
1: Que vagi molt bé, bon estiu.
0: Bon estiu.

0: Estàs escoltant Dit i Fet a Ràdio Pineda.
1: Avui tenim un programa molt intens, amb molts continguts, tot i ser dilluns 22 de juny, però no ens volem descuidar de res, perquè ja diem, ha estat un cap de setmana ple de moltes propostes. Hem tingut l'oportunitat d'assistir a la inauguració d'aquest nou espai aparador al pati de Can Comas, que ha acollit aquesta primera mostra de sifons d'Albert Pruna. A partir d'aquí, aquest espai estarà dedicat a acollir més mostres, que ara ho explicarem també. Bé, i a banda d'això, doncs, moltes propostes culturals que hem volgut parlar amb l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, també amb la regidora de Cultura, Verònica Ribollo, i també amb el protagonista d'aquesta primera exposició en aquest nou espai, l'aparador de Can Comas, amb Albert Pruna. Hem pogut parlar amb tots i totes, i aquesta és l'entrevista que manteníem amb tots ells. Estem amb l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: També ens acompanya la regidora de Cultura, Verònica Ribollo, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Bé, i avui el protagonista d'aquesta exposició, que és de fet qui inaugura aquest espai aparador de Can Comas, l'Albert Pruna. Bona tarda, Albert.
4: Bona tarda.
1: Bé, ens fa molta il·lusió parlar amb tu, feia molt de temps ara que no et vèiem, i quina bona excusa retrobar-nos a través d'aquesta exposició de sifons, que de fet ha estat la passió i és la passió de la teva vida.
4: Sí, bueno, ara farà 25 anys vaig començar a col·leccionar i aleshores pues, no he parat pràcticament fins ara, pues, doncs, perquè em costa ja molt trobar envasos i els que em surten són molts repetits, però bueno, a part de col·leccionar he seguit una mica la història de tots els fabricants, pel menys d'aquí de la zona del Maresme, i gràcies a la família Romeu de Mataró doncs em varen regalar tot un treball que ells van començar durant fa molts anys. Això també em va portar a fer un llibre que vaig fer dels fabricants de carbònics i repartidors de begudes i fabricants de gel a Calella, vull dir que he anat fent cosetes i, bueno, i així doncs he anat aprenent, i també al mateix temps he recorregut diversos llocs d'Espanya, tinc amics fora de Catalunya doncs, que també són col·leccionistes, i amb ells doncs, ens veiem un cop l'any, fem intercanvis i tenim contacte, i així doncs, el que no troba un doncs, ho troba l'altre i podem anar fent doncs, una mica de tripijoc.
1: Albert, com ha estat la tria per la mostra que exposem aquí en aquest espai aparador?
4: Res, aquesta tria cap, són tots els sifons que jo he trobat fins ara de Pineda de Mar o vinculats amb Pineda, i doncs he cregut que sí, era molt important doncs, que quedessin per al poble de Pineda.
1: Què t'agradaria dir a la gent quan vingui a veure aquesta exposició? Què t'agradaria que la gent marxés amb quina sensació?
4: Jo crec que la gent hauria de marxar amb dues sensacions, no amb una. La primera, gaudir d'aquests envasos, com he dit ara fa un moment, que molts potser, o algun d'ells podria haver estat alguna casa d'algun pinedenc, i la segona, que crec que és molt important, és que la gent se'n doni compte que tots marxem d'aquest món. Aleshores, que la gent, sisplau, porti en l'Arxiu Municipal de Pineda fotografies, documents, papers, perquè tot això, doncs tot això és part del poble. I aleshores, si no volen donar-ho, en l'Oleguer Cassola, ell, doncs, ho escanejarà i els hi tornarà. Però, sisplau, no feu com jo he vist voltant descarregades d'antiquaris, llocs on la gent la llença les coses, fotografies de gent que a vegades doncs, la família ara, de la manera que van les coses, per falta d'espai o per falta d'interès, ho llencen, sisplau. Jo demano al poble de Pineda que ho tinguin en compte i que, sisplau, portin coses a l'arxiu, que la història del poble s'ha de seguir. La història és avui, però aquest avui és el demà. I, per sisplau, recordeu-vos-en de l'Arxiu Municipal de Pineda, que fan una bona feina.
1: Doncs és aquí aquest reconeixement i també posar en valor la importància, no?, de fomentar una miqueta d'allà on venim, a on som i, sobretot, cap on volem anar, no?, preservant tota aquesta història que forma part del dia a dia de Pineda i de molts pinedencs. I en el cas dels sifons, tu deies que, clar, és cultura de tothom, des de molta gent que ha treballat fent-los, per tant, ha donat feina a molta gent, a sifons que hem tingut a casa, un element quotidià, i que ara ja és una peça de col·leccionista.
4: Bueno, els sifons, és que al món dels envasos, les marques ens porten molts bons records, vull dir, pensar en una Gerram, o pensar en un Cacau Lat Lati, o pensar, no diré ara, no em venen més noms al cap, això, aviam, ho hem tingut a casa, tots hem begut llet, tots hem begut cacaulat, vull dir que, clar, tot això ens porta records, i això, doncs, com que ho portem a dintre i som persones, però reaccionem com persones, no? Jo penso d'aquesta manera, és que tot té un sentit, jo el sentit li trobo amb això, els records. Casa meva està plena de records. Per què? Perquè com pujo dalt a casa meva, me poso música d'abans, de quan era jove, i estic en el meu món, vull dir que no tan sols són sifons, és publicitat de discoteques, tot això doncs em fa viure, em fa feliç.
1: Albert, ens ha fet molta il·lusió retrobar-te per aquest bon motiu, per la inauguració d'aquesta exposició. Molt contents de poder-la veure en aquest espai aparador de Can Comas, preguntar-li també a l'alcaldessa i a la regidora bé per aquesta exposició tan important que acollim.
2: Home, tenim molta sort, no? Tenim la sort, i també li hem d'agrair una vegada més, no?, a l'Albert que ens hagi cedit aquesta, no?, aquest valor, no?, aquesta feina de tants anys, no?, perquè tot el poble de Pineda ho pugui gaudir, no? És el que deia, és el patrimoni cultural de tots i totes, i bé, doncs aquesta exposició va sorgir d'aquí, no?, de com es pot compartir aquests sifons, no?, que formen part de la nostra infantesa, no?, dels nostres records familiars, i bé, que molts d'ells els reconeixem, és que és molt, molt curiós. I a més, doncs això, amb fotografies de l'època, no?, del segle passat, no?, dels anys 20, fins més a l'actualitat, que ja, doncs, ja van deixar han anat a la baixa, no?, han deixat d'existir, doncs bé, és una exposició molt interessant, que convidem a tothom que vulgui passar per aquest nou aparador, que la poden gaudir, la poden visitar, que està oberta fins al dia 5, fins al dia 5 de juliol, i per tant, doncs, convidar a tothom que vingui a veure-la.
1: A més, amb uns sifons que s'han fet aquí, a Pineda.
2: Clar, fets aquí, és el que deies tu, fets aquí, amb, probablement, no, el teu pare, el teu avi, algun veí o veïna va participar, no?, va ser part d'aquesta història, no?, fabricant o venent, o comprant, o va treballar, o algun propietari, no?, que ha contactat amb nosaltres quan va fer la sessió. Hem tingut històries molt, molt xules, no?, i vam... que ens han fet saber que no coneixíem, o cases, no?, que van acollir un magatzem o una nau, no?, una petita nau que fabricaven o envasaven, no?, que nosaltres envasàvem per altres pobles també, no?, que ens explicava també l'Albert. Bé, jo penso que el que dèiem forma part del nostre patrimoni cultural, i tenir-ho aquí, no?, i formar part de tots nosaltres, doncs ens enorgulleix moltíssim, i fins al dia 5, de veritat, que val la pena. És molt, molt ràpida de visitar, són 13 sifons, i bé, doncs...
1: I que venen acompanyades de fotografies.
2: Sí, les fotografies també són molt interessants, no?, perquè ja, mira, ara estic veient, no?, per exemple, la de les Mèlies, no?, Bar Les Mèlies, sí. Qui no recorda amb aquest neó, no?, que ara veiem tan passat de moda, però clar, en aquell moment doncs era super, no?, super modern i super xulo, i bé, doncs forma part també, no?, de la manera que hem vist créixer també el nostre municipi, no?, i dels passejos al juliol a la tarda amb els pares i amb els avis, i bé, doncs fotos molt xules, el que deia, no?, val la pena guardar aquestes fotografies. A vegades no podem guardar tot perquè els pisos són molt petits, no?, i tenim cases molt petites, però bé, en tot cas, sisplau, doncs abans de llançar res, porteu a l'arxiu perquè es pugui valorar, no?, aquesta importància, no?, i si més no, doncs poder escanejar aquestes fotografies que són tan importants per tots nosaltres.
1: En aquest espai aparador, que és aquí al pati de Can Comas, Vero, la regidora de Cultura, preguntar-te també per aquest nom, no?, per aquest nou espai que a partir d'ara acollirà exposicions, la primera, la de l'Albert Pruna, la dels sifons, però hi ha més exposicions programades. Parla'ns una mica d'aquest espai, què és i quina finalitat té?
3: Doncs mira, què és, ja ho diu, o sigui, el nom ho diu molt bé, és un aparador, com pots veure, no?, aquí al pati de Can Comas, que creiem que és molt adient, que ens hi ha portat, no?, era un espai que això era un bar, no?, i estàvem com, i és que fem, obrint-ho com a bar, no ho tornem a obrir, no?, i ens va començar com a la gent a demanar per poder exposar, i al final hem dit, escolta, és un espai necessari que cada cop té més empenta, doncs, ui, doncs... diem que sí, doncs, l'aparador de Can Comas, no?, i és per això, per aquestes exposicions que, com doncs dèiem, fins a final d'any doncs les tindrem aquí. aquí, no? Els 100 anys de Gaudí de l'Espai Creatiu, els 40 anys de la Tribala i un pessebre que serà molt bonic per les festes de Nadal.
1: Avui descobrim la dels sifons, parlaves també d'una exposició sobre Gaudí, que no sé què ens podeu avançar, que prepara l'Espai Creatiu, i sobretot la conversa a la Tribala, celebrant aquest 40è aniversari, també amb un recull d'imatges i de vestuari, entenem, ja ho veurem, ja ho descobrirem, no? Però parla'ns una mica d'aquestes mostres.
3: Doncs mira, del que és de l'exposició del Gaudí, que s'encarrega Espai Creatiu, jo hi he vist alguna coseta i crec que la gent sorprendrà. Espai Creatiu sempre són molt creatius i fan coses molt boniques i crec que la gent li agradarà moltíssim els 100 anys de Gaudí, no? A Tribala són 40 anys d'aniversari i volen fer doncs com un recull, no? Perquè clar, imagineu-vos 40 trajos aquí, és com que no hi queben, però es faran com una selecció i penso que també serà bonic de veure. I el pessebre, que ara els últims anys hem tingut doncs, diferents pessebres, aquest any els pessebristes ens faran un únic pessebre, que crec que també estarà molt xulo.
1: Ho anirem seguint a mesura que vagin passant els dies. Ara de moment ha començat l'estiu amb una arrencada brutal de l'estiueixat, la revolta gegantera, alcaldessa, també preguntar-te una mica per l'èxit, no, d'aquesta revolta aquest divendres a la tarda.
2: Segon any d'èxit absolut, és que no podem estar més contents, penso que la gent ho va gaudir molt, de totes les edats, perquè sempre atrau un públic potser més infantil, no? Els gegants apassionen el públic infantil, no? Però penso que ahir va apassionar a molta altra gent de moltes edats, no? Veies a tothom moure els peus i això la veritat és que també feia molta calor, venia molt de gust passejar, va ser al vespre, no? D'aquesta forma més desenfadada, no? D'acompanyar els gegants, no? Els nostres gegants. I bé, va ser, jo penso, un bon inici de l'estiuejat, que esperem doncs, això, que agradi a tothom. Hi ha espectacles per tothom i hem començat molt fort, hem començat molt fort, així que esperem doncs, que vagi tot com ha estat tot previst, vaja.
1: Hem començat amb la revolta gegantera, les activitats també d'aquest cap de setmana. Tenim a la cantonada la Revetlla de Sant Joan, festa major petita, també una mica alcaldessa. Què voldria dir i el missatge, no, també des de govern, des d'alcaldia, de cara a la Revetlla de Sant Joan? Molta cura amb petards, entenem que fa molta calor amb tot el risc que comporta. No sé quin missatge t'agradaria
2: doncs
1: donar.
2: Molta precaució, no? Sempre ho diem, són festes per celebrar, per gaudir, ho celebrem tot i això està molt bé, no? Però amb cap, no? Sabem que, a veure, que els petards són inevitables, que ho hem de passar bé, que la nit és molt llarga, que la nit és molt llarga i que bé, que tinguem seny tots plegats per gaudir-ho al màxim i sobretot el tema del foc, no? Que quan, si volem doncs tirar petards i bengales, és normal.
1: Sentit comú,
2: a sentit comú, fora d'on viu, no? On hi ha gent, no? I si pot ser, respecte també pels animals, no? De la casa, o dels gossos que pateixen també a aquests efectes sonors, no? I que bé, sempre que sigui possible, doncs aquest respecte també per ells, no? Que també s'ho mereixen perquè també pateixen, no? Vull dir que ha d'haver aquest equilibri, que entenem que ho passem molt bé, que és un dia d'amics, de família i de coca. I bé, doncs que vagi molt bé l'estiu, no? Jo penso que és el tret de sortida oficial d'aquest estiu que ens espera a Pineda, que a Pineda no para de fer moltes coses tot l'any, però a l'estiu mai, més que mai. Així que vagi molt bé a tothom, esperem que a tothom doncs, li vagi molt bé aquesta diada.
1: Tant de bo que sí, a més per la Revetlla de Sant Joan a Pineda en tenim dues, una a Pineda sí. Centre, l'altra a Poble Nou, l'endemà Festa de Sant Joan, amb sí. Els actes també més tradicionals, més propis de Sant Joan Baptista,
2: de Sant
1: no?
2: Sant Joan Baptista, sí. Aquí combinem tot, la tradició, perquè forma part, ho dèiem, no? Tot el patrimoni cultural, de tradició, forma part de la nostra essència, de la nostra manera de ser, però també incorporant doncs, noves tendències, no? Que hem d'estar al dia de tot el que passa i aquí estem per intentar sempre millorar i fer una miqueta millor cada any.
1: Alcaldessa, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies i bona revetlla a tothom.
1: Gràcies, regidora.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Estàs escoltant Dit i Fet a Ràdio Pineda.

0: Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM.
2: Concerts tributs com Tina Turner.
3: Marta tiene un marcapasos que anima el corazón.
2: Hombres B.
4: Solo tengo amor.
2: El último de la fila. I sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
5: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
6: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda. 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
7: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
8: Buhos, Doctor Prats, Els Catarres, Ginestar, Oques Grasses, La Pegatina i molts més a la revetlla de Ràdio Pineda amb color mediterrani. Aquesta revetlla de Sant Joan, des de les 8 del vespre, balla amb els millors grups i bandes de proximitat. Música de la terra amb color mediterrani, només a Ràdio Pineda, 94.6 FM i a radiopineda.cat. La revetlla de Sant Joan, més mediterrània.
9: Ràdio!

Les ADFs de l'Alt Maresme anuncien un ampli dispositiu de seguretat per la revetlla de Sant Joan d'aquest any. Les ADFs de l'Alt Maresme han anunciat que hi haurà diversos voluntaris, però també tres vehicles operatius ja des d'avui fins la nit en què se celebra la revetlla. Una revetlla molt marcada per la onada de calor que ja va començar ahir diumenge, situació d'altes temperatures que fan incrementar el risc d'incendi forestal. Una vegada més es demana prudència i seny a l'hora de fer ús de la pirotècnia. Doncs justament ja tothom s'està preparant per la revetlla de Sant Joan, la nit més curta i el dia més gran. Demà dimarts arriben les revetlles de Sant Joan, en el cas de Pineda, a la plaça de les Mèlies, però també a Poblenou. A les Mèlies arribarà també la flama del Canigó amb la rebuda dels equips de foc pinedencs. Tot plegat començarà a les 9 del vespre. Hi haurà també sopar amb opció vegana i el tiquet el podeu comprar a la botiga Herbes o també a la mateixa plaça. Hi haurà fogueró, batucada dels petits musicae, pirotècnia i xoc de les Forces Infernals de Poblenou. També la dauna de la colla de geganters i grellers de Pineda. Hi haurà música fins la matinada. I mentrestant, els xulos de Pineda ja preparen també la nit més xula de l'any a la plaça de la Biblioteca de Poblenou. La revetlla començarà a les 8 del vespre, amb dues opcions de sopar, calent i fred. Hi haurà també servei de bar i música fins que el cos aguanti. I tot plegat dins la festa major petita de Sant Joan de Pineda. Recordem que el dimecres 24 és el dia més gran. Es fa la missa a Santa Maria a les 12 del migdia i començarà també la temporada sardanista. Serà el dia 24, com sabeu, des de les 7 a la plaça de les Mèlies. Com sempre, es veurà també la sardana dels gegants de Pineda. En relació amb tot això, doncs destaquem que dos escaladors pinedencs han aconseguit escalar la via Amur del Canigó per portar els feixos de Pineda fins al cim. Ara aquest feix servirà per encendre la flama, que justament començarà a baixar a partir d'aquesta propera mitjanit. Fins a una cinquantena de pinedencs baixaran la flama del Canigó des del cim fins a Pineda corrent. Veureu tota la informació, també fotografies molt boniques, avui a radiopineda.cat. I del cap de setmana destaquem també que s'ha inaugurat el nou espai de l'aparador de Can Comas. S'ha inaugurat amb l'exposició de sifons d'Albert Pruna, una exposició que es pot veure fins al mes de juliol, com diem, a l'aparador de Can Comas. Recordem que Pineda celebra la seva festa major petita, que ja va començar divendres amb la revolta gegantera, que va ser també tot un èxit de públic. Hi ha hagut també altres activitats durant tot el cap de setmana. Destaquem, per exemple, la festa Pride el dissabte, activitats infantils, també la processó marinera celebrada ahir diumenge a la platja de Pineda i, finalment, l'espectacle de Joan Pera, amb aquest espectacle que porta per nom Una estona amb Joan Pera, que va omplir ahir la plaça Espanya. Tot això, com diem, dins el programa de l'Estiuveja't, que ha començat també aquest cap de setmana i que començarà el cap de setmana que ve. I tot això marcat, com dèiem, per la onada de calor, situació de molta calor que afecta tot el país. Atenció, s'han ja activat alguns avisos per aquesta situació molt adversa que arribarà ben bé fins a Sant Joan, amb tendència a baixar una mica les temperatures a partir del proper cap de setmana. Però, com dèiem, serà tota una setmana molt calorosa arreu del país. Es demana molta precaució al medi natural. També molta precaució per no patir cap cop de calor. És tot. Més informació d'aquí a una hora.

You Don't Know Me, la música de Jack Jones amb Ray, per seguir al teu costat compartint energia positiva i energia fresca en aquest matí de calor, matí d'estiu, 22 de juny. Això és Ràdio Pineda i un dia més agrair-te la confiança de seguir-nos i escoltar-nos. I si tu t'acabes d'incorporar, sigues molt benvingut o molt benvinguda. A punt, Sabrina Carpenter amb Mindchild, també els Amics de les Arts i

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Ara, en Dental Company Pineda, gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb emblanquiment inclòs per només 2.999 euros. Demana la teva cita en el 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
4: En el restaurante El Reno, el chef Raimundo organiza una gran verbena de San Juan, como siempre, con una vaca entera asada al aire libre para la cena, amenizado con varios artistas conocidos, con autocar gratuito para clientes y amigos de Pineda. Restaurante El Reno, en la carretera de Lloret, 972.

Les ADFs de l'Alt Maresme anuncien un ampli dispositiu de seguretat per la revetlla de Sant Joan d'aquest any. Les ADFs de l'Alt Maresme han anunciat que hi haurà diversos voluntaris, però també tres vehicles operatius ja des d'avui fins la nit en què se celebra la revetlla. Una revetlla molt marcada per la onada de calor que ja va començar ahir diumenge, situació d'altes temperatures que fan incrementar el risc d'incendi forestal. Una vegada més es demana prudència i seny a l'hora de fer ús de la pirotècnia. Doncs justament ja tothom s'està preparant per la revetlla de Sant Joan, la nit més curta i el dia més gran. Demà dimarts arriben les revetlles de Sant Joan, en el cas de Pineda, a la plaça de les Mèlies, però també a Poblenou. A les Mèlies arribarà també la flama del Canigó amb la rebuda dels equips de foc pinedencs. Tot plegat començarà a les 9 del vespre. Hi haurà també sopar amb opció vegana i el tiquet el podeu comprar a la botiga Herbes o també a la mateixa plaça. Hi haurà fogueró, batucada dels petits musicae, pirotècnia i xoc de les Forces Infernals de Poblenou. També la dauna de la colla de geganters i grellers de Pineda. Hi haurà música fins la matinada. I mentrestant, els xulos de Pineda ja preparen també la nit més xula de l'any a la plaça de la Biblioteca de Poblenou. La revetlla començarà a les 8 del vespre, amb dues opcions de sopar, calent i fred. Hi haurà també servei de bar i música fins que el cos aguanti. I tot plegat dins la festa major petita de Sant Joan de Pineda. Recordem que el dimecres 24 és el dia més gran. Es fa la missa a Santa Maria a les 12 del migdia i començarà també la temporada sardanista. Serà el dia 24, com sabeu, des de les 7 a la plaça de les Mèlies. Com sempre, es veurà també la sardana dels gegants de Pineda. En relació amb tot això, doncs destaquem que dos escaladors pinedencs han aconseguit escalar la via Amur del Canigó per portar els feixos de Pineda fins al cim. Ara aquest feix servirà per encendre la flama, que justament començarà a baixar a partir d'aquesta propera mitjanit. Fins a una cinquantena de pinedencs baixaran la flama del Canigó des del cim fins a Pineda corrent. Veureu tota la informació, també fotografies molt boniques, avui a radiopineda.cat. I del cap de setmana destaquem també que s'ha inaugurat el nou espai de l'aparador de Can Comas. S'ha inaugurat amb l'exposició de sifons d'Albert Pruna, una exposició que es pot veure fins al mes de juliol, com diem, a l'aparador de Can Comas. Recordem que Pineda celebra la seva festa major petita, que ja va començar divendres amb la revolta gegantera, que va ser també tot un èxit de públic. Hi ha hagut també altres activitats durant tot el cap de setmana. Destaquem, per exemple, la festa Pride el dissabte, activitats infantils, també la processó marinera celebrada ahir diumenge a la platja de Pineda i, finalment, l'espectacle de Joan Pera, amb aquest espectacle que porta per nom Una estona amb Joan Pera, que va omplir ahir la plaça Espanya. Tot això, com diem, dins el programa de l'Estiuveja't, que ha començat també aquest cap de setmana i que començarà el cap de setmana que ve. I tot això marcat, com dèiem, per la onada de calor, situació de molta calor que afecta tot el país. Atenció, s'han ja activat alguns avisos per aquesta situació molt adversa que arribarà ben bé fins a Sant Joan, amb tendència a baixar una mica les temperatures a partir del proper cap de setmana. Però, com dèiem, serà tota una setmana molt calorosa arreu del país. Es demana molta precaució al medi natural. També molta precaució per no patir cap cop de calor. És tot. Més informació d'aquí a una hora.

0: Buhos, Doctor Prats, els Catarres, Ginestar, Oques Grasses, La Pagatina i molts més a la revetlla de Ràdio Pineda amb color mediterrani. Aquesta revetlla de Sant Joan, des de les 8 del vespre, balla amb els millors grups i bandes de proximitat. Música de la terra amb color mediterrani, només a Ràdio Pineda, 94.6 FM i a radiopineda.cat. La revetlla de Sant Joan més mediterrània.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper, que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
3: Concerts tributs com Tina Turner. Marta, tiene un marcapasos que le anima el corazón. Hombres B. El último de la fila i sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
4: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.

Les ADFs de l'Alt Maresme anuncien un ampli dispositiu de seguretat per la revetlla de Sant Joan d'aquest any. Les ADFs de l'Alt Maresme han anunciat que hi haurà diversos voluntaris, però també tres vehicles operatius ja des d'avui fins la nit en què se celebra la revetlla. Una revetlla molt marcada per la onada de calor que ja va començar ahir diumenge, situació d'altes temperatures que fan incrementar el risc d'incendi forestal. Una vegada més es demana prudència i seny a l'hora de fer ús de la pirotècnia. Doncs justament ja tothom s'està preparant per la revetlla de Sant Joan, la nit més curta i el dia més gran. Demà dimarts arriben les revetlles de Sant Joan, en el cas de Pineda, a la plaça de les Mèlies, però també a Poblenou. A les Mèlies arribarà també la flama del Canigó amb la rebuda dels equips de foc pinedencs. Tot plegat començarà a les 9 del vespre. Hi haurà també sopar amb opció vegana i el tiquet el podeu comprar a la botiga Herbes o també a la mateixa plaça. Hi haurà fogueró, batucada dels petits musicae, pirotècnia i xou de les Forces Infernals de Poblenou. També la dauna de la colla de geganters i grellers de Pineda. Hi haurà música fins la matinada. I mentrestant, els xulos de Pineda ja preparen també la nit més xula de l'any a la plaça de la Biblioteca de Poblenou. La revetlla començarà a les 8 del vespre amb dues opcions de sopar, calent i fred. Hi haurà també servei de bar i música fins que el cos aguanti. I tot plegat dins la festa major petita de Sant Joan de Pineda. Recordem que el dimecres 24 és el dia més gran. Es fa la missa a Santa Maria a les 12 del migdia i començarà també la temporada sardanista. Serà el dia 24, com sabeu, des de les 7 a la plaça de les Mèlies. Com sempre, es veurà també la sardana dels gegants de Pineda. En relació amb tot això, doncs destaquem que dos escaladors pinedencs han aconseguit escalar la via Amur del Canigó per portar els feixos de Pineda fins al cim. Ara aquest feix servirà per encendre la flama, que justament començarà a baixar a partir d'aquesta propera mitjanit. Fins a una cinquantena de pinedencs baixaran la flama del Canigó des del cim fins a Pineda corrent. Veureu tota la informació, també fotografies molt boniques, avui a radiopineda.cat. I del cap de setmana destaquem també que s'ha inaugurat el nou espai de l'aparador de Can Comas. S'ha inaugurat amb l'exposició de sifons d'Albert Pruna, una exposició que es pot veure fins al mes de juliol, com diem, a l'aparador de Can Comas. Recordem que Pineda celebra la seva festa major petita, que ja va començar divendres amb la revolta gegantera, que va ser també tot un èxit de públic. Hi ha hagut també altres activitats durant tot el cap de setmana. Destaquem, per exemple, la festa Pride el dissabte, activitats infantils, també la processó marinera celebrada ahir diumenge a la platja de Pineda i, finalment, l'espectacle de Joan Pera, amb aquest espectacle que porta per nom Una estona amb Joan Pera, que va omplir ahir la plaça Espanya. Tot això, com diem, dins el programa de l'Estiuveja't, que ha començat també aquest cap de setmana i que començarà el cap de setmana que ve. I tot això marcat, com dèiem, per la onada de calor, situació de molta calor que afecta tot el país. Atenció, s'han ja activat alguns avisos per aquesta situació molt adversa que arribarà ben bé fins a Sant Joan, amb tendència a baixar una mica les temperatures a partir del proper cap de setmana. Però, com dèiem, serà tota una setmana molt calorosa arreu del país. Es demana molta precaució al medi natural. També molta precaució per no patir cap cop de calor. És tot. Més informació d'aquí a una hora.

0: Restaurante El Reno, el chef Raimundo organiza una gran verbena de San Juan, como siempre, con una vaca entera asada al aire libre para la cena, amenizado con varios artistas conocidos, con autocar gratuito para clientes y amigos de Pineda. Restaurante El Reno, en la carretera de Lloret, 972-370-593. Diferentes atracciones para los más pequeños y también para los más atrevidos con El Toro Mecánico. Además, un gran sorteo de 1.000 euros. Llame, reserve e infórmese en el 972-370-593.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i degastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
0: Buhos, Doctor Prats, Els Catarres, Ginestar, Oques Grasses, La Pagatina i molts més a la revetlla de Ràdio Pineda amb Color Mediterrani. Aquesta revetlla de Sant Joan, des de les 8 del vespre, balla amb els millors grups i bandes de proximitat. Música de la Terra amb Color Mediterrani, només a Ràdio Pineda, 94.6 FM i a radiopineda.cat. La revetlla de Sant Joan, més mediterrània.

0: L'Ajuntament de Pineda demana prendre mesures d'autoprotecció davant de l'onada de calor que afecta tot el nostre país. L'Ajuntament de Pineda fa una crida als ciutadans perquè extremi les precaucions, que s'adoptin també mesures de prevenció i minimitzar els efectes de les altes temperatures. El consistori recomana evitar l'exposició directa al sol a les hores centrals del dia, mantenir una hidratació freqüent, prestar atenció especial als col·lectius més vulnerables, sobretot a les persones grans, infants o persones que tinguin problemes de salut. Per ajudar la població a fer front a la calor, es disposa d'una xarxa de refugis climàtics formada per espais interiors i també exteriors. Allà hi ha un millor confort, descans o temperatures més agradables. Entre aquests equipaments habilitats, recordem quins són: hi ha el centre cívic, les dues biblioteques municipals, Can Xubet, els casals d'avis, l'ambulatori o l'oficina de turisme. A més, Pineda compta també amb espais a l'aire lliure. Són les zones verdes que estan distribuïdes per tot el municipi. L'Ajuntament de Pineda demana als veïns a fer ús d'aquest espai sempre que ho considerin necessari. Recorden també la importància de mantenir sempre una actitud de vetllar, especialment per a les persones que noten més els efectes de la calor. Per això demanen, doncs, que ens cuidem entre tots. Bé, doncs tothom està en alerta. De fet, les ADFs de l'Alt Maresme també despleguen un ampli dispositiu de vigilància i de prevenció, coincidint justament amb aquests dies, però també per la revetlla de Sant Joan. L'objectiu, evitar incendis forestals en una nit especialment sensible a causa de l'onada de calor que afecta, doncs, Catalunya des de diumenge. L'episodi de les altes temperatures incrementa el risc d'incendi forestal. Es fa una crida a la prudència. Els voluntaris de les ADFs de l'Alt Maresme treballen conjuntament amb els parcs de bombers de Pineda, Malgrat o Tordera, i també amb la policia local de Calella, Pineda, Santa Susanna, Malgrat o Palafolls. També es despleguen fins a 4 vehicles d'extinció equipats amb kits d'aigua. Des de les ADFs de l'Alt Maresme es recorda que la col·laboració és essencial per prevenir els incendis forestals, garantir també una revetlla segura, sobretot, recordem, davant d'un episodi d'altes temperatures. Bé, Pineda deixa enrere un cap de setmana que ha servit per encetar la Festa Major Petita de Sant Joan, amb 5 dies d'activitats que acabaran el dia 24, el dia de Sant Joan, però també ha donat inici doncs, l'estiueja de Pineda. Uns actes que ja van començar divendres amb la revolta gegantera amb els gegants de Pineda i la Bufant Fort Street Band. Van sortir de la plaça de Catalunya i van arribar fins la plaça del Mar per començar allò que s'ha anomenat la remoguda gegantera. Un any en què hi ha hagut, doncs, moltes novetats, un acte que va agradar molt a tothom i que ha servit, com diem, per començar la Festa Major Petita i també l'estiueja't. L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha fet una valoració molt positiva de l'inici de les activitats d'aquest cicle.
1: Segon any d'èxit absolut, és que no podem estar més contents. Penso que la gent ho va gaudir molt, de totes les edats, perquè sempre atrau un públic potser més infantil, no? Els gegants apassionen el públic infantil, no? Però penso que ahir va apassionar a molta altra gent de moltes edats, no? Veies a tothom moure, que també feia molta calor, venia molt de gust passejar, va ser al vespre, no? D'aquesta forma més desenfadada, no? D'acompanyar als gegants, no? Als nostres gegants, i bé, va ser, jo penso, un bon inici. Hem començat molt fort, així que esperem, doncs, que vagi tot com ha estat tot previst, vaja. Per celebrar, per gaudir, ho celebrem tot i això està molt bé, no? Però amb cap, no? Sabem que, a veure, que els petards són inevitables, que ho hem de passar bé, que la nit és molt llarga, que la nit és molt llarga, i que bé, que tinguem seny tots plegats.
0: Doncs l'estiueja i la Festa Major Petita, que han coincidit amb alguns actes, per exemple, aquest era el que començava la revolta gegantera, que acabarà, doncs, també la festa amb el Sant Joan, el tradicional Sant Joan. Ara escoltàvem l'alcaldessa com parlava justament de les revetlles. Ara en parlarem més endavant, però el cap de setmana ha tingut moltes altres activitats. Per exemple, el ple que va fer ahir Joan Pera a la plaça Espanya.
2: He vingut moltes vegades i aquí venia de nano, que tinc molts records de jovenet, de nen. És Pineda, és casa meva. Som d'aquí i es nota que som d'aquí. Recordo que havíem vingut amb el Paco, diverses vegades havíem vingut. Només dono les gràcies per haver-me convidat, i ja sé que m'han convidat perquè sóc famós i sóc graciós, I a partir d'aquí, doncs, bueno, vaig ser graciós aquí, aquí, aquí, allà, i em va passar això, em va passar allò, em va passar l'altre. Res, coses que em passen a la vida. Coses, res, que no és ni un monòleg, que són coses que em passen a la vida.
0: Doncs va ser un espectacle que va agradar molt al públic que omplia, com diem, la plaça a Espanya. Per cert, que el dissabte va estar marcat també per la diversitat, per la reivindicació amb el Pride Pineda a la plaça Espanya i plaça de les Mèlies. Va haver-hi la lectura del manifest, però també espectacles i activitats participatives i també música.
3: Diversitat de cossos, diversitat afectiva, diversitat familiar, diversitat d'edats, diversitat corporal, capacitats i discapacitats, o sigui, que coneixes lo diferents que són les persones per acabar respectant-les. Intentar que la gent comprengui i respecti totes aquestes diversitats, que entengui que tothom és diferent.
0: Doncs aquest va ser un dels actes que es va fer també coincidint justament, com diem, amb aquest cap de setmana. Les persones que es van acostar a la plaça van poder jugar amb diferents propostes, com ara formar doncs, famílies, aprendre el significat de les paraules, i la Montse, de la tribu juganera, ha dit que el joc és sempre la millor manera d'aprendre.
3: És que el joc és la millor manera per aprendre. És increïble. La canalla entra. Li poses aquí tot de personatges diversos, per exemple en aquest, que formin una família diferent i es munten unes pel·lícules increïbles i comencen a posar, aquest m'agrada, aquesta serà la iaia perquè aquest i el gos i el tal, vull dir que entren sols, nosaltres ho deixem aquí preparat, jo estic aquí vigilant l'espai, però al final entra la canalla sola.
0: També destaquem la inauguració de l'exposició de sifons que es va fer al nou aparador del pati de Can Comas, que per cert s'ha estrenat. Es tracta d'una donació de sifons datats entre 1920 i 1982, fets tots a Pineda. Una donació d'Albert Pruna. Justament Albert Pruna ens ha parlat d'aquesta exposició.
4: Ara farà 25 anys vaig començar a col·leccionar i aleshores doncs, no he parat pràcticament fins ara doncs, perquè em costa ja molt trobar envasos i entre els que em surten són molts repetits. Però bueno, aquesta tria són tots els sifons que jo he trobat fins ara de Pineda de Mar o vinculats amb Pineda i doncs he cregut que sí, era molt important doncs, que quedessin per al poble de Pineda.
0: És molt curiosa aquesta exposició, ho recomanem visitar-la, com diem, al pati de Can Comas. Per cert que l'alcaldessa Sílvia Biosca anima a tothom a visitar aquesta exposició. Ha explicat que permet descobrir una part de la història més quotidiana de Pineda.
1: És el patrimoni cultural de tots i totes i bé, doncs aquesta exposició va sorgir d'aquí, no? De com es pot compartir aquests sifons, no? Que formen part de la nostra infantesa, no? Dels nostres records familiars i a més, doncs això, amb fotografies de l'època, no? del segle passat, no? Dels anys 20 fins més a l'actualitat, que ja, doncs ja van deixar han anat a la baixa, no? Han deixat d'existir, doncs bé, és una exposició molt interessant, que convidem a tothom que vulgui passar per aquest nou aparador.
0: Ho podeu visitar fins al dia 5 de juliol, el nou aparador de Can Comas, que és justament el pati de Can Comas. Per tant, una bona excusa per visitar aquesta interessant exposició, com diem, de sifons vinculats amb Pineda. Destaquem també la processó marinera de Pineda, que ha arribat a la seva 13a edició aquest diumenge, un acte consolidat a la Festa Major Petita de Sant Joan, un homenatge a la gent que de la mar n'ha fet vida, organitzat pels pescadors de Pineda, també amb el suport de l'Ajuntament de Pineda. Com sempre, s'ha fet una varada de barques, l'inici de la processó marinera que ha navegat fins al punt conegut com el Marge. En aquest indret s'ha fet l'ofrena floral i també el llançament de flors. Hi han participat també regidors i regidores de diferents partits polítics a l'Ajuntament de Pineda i també hi ha estat l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca. Un acte doncs, que també ha anat molt bé. Igual que ha anat molt bé els actes infantils, sobretot doncs, els espectacles com ara el Sarau, amb estètica de Muppets i amb música molt diversa. Hi havia rock, salsa, sardanes, gospel o també música pròpia del TikTok. I com diem, doncs, els actes d'aquest primer cap de setmana doncs, han acabat amb l'actuació i el monòleg de Joan Pera. Per tant, doncs, una bona colla d'actes que hem repassat també avui a Ràdio Pineda. Bé, i dos escaladors pinedencs han aconseguit escalar la via Amur del Canigó i han portat els feixos de Pineda fins al cim d'aquesta muntanya. El Canigó, per tant, torna a ser protagonista del mes de juny del Centre Excursionista Montpalau-Tim. Dos escaladors del Centre Excursionista de Pineda, en Guillem i en Carles, han aconseguit el repte de pujar un feix de llenya de Pineda fins al cim del Canigó, que s'encendrà justament aquesta propera mitjanit. Els dos escaladors han fet nit al refugi de Cortalets, han iniciat l'escalada el dissabte. Té aquesta ruta 6 llargs de nivell 6A. Això vol dir, doncs, que requereix un alt nivell d'escalada, també bona forma física i experiència en aquest món de l'escalada. També hi han trobat bon temps, que això és sempre fonamental per assolir aquest objectiu. Doncs bé, els feixos s'encendran la nit del 22 de juny, per tant, aquesta propera matinada, a les 0 hores, i a partir d'aquell moment començarà a baixar corrent fins a Pineda. Hi haurà equips pinedencs que portaran el foc des del cim fins a Pineda corrent per equips. Aquesta és la idea de tornar a assolir aquest repte. De fet, un grup de pinedencs, unes 50 persones, tornaran a fer la fita de portar la flama del Canigó des d'aquesta muntanya fins a Pineda. Començarà aquesta mitjanit. Han de córrer 172 quilòmetres, entre 15 i 35 quilòmetres cada equip, per portar-la fins a Pineda. Els primers equips ja han de començar el repte avui mateix per fer les primeres etapes d'alta muntanya i, a més, les han de fer de nit. De fet, el primer equip ha de pujar el Canigó per la via Marialles aquesta mateixa tarda i vespre. Faran el cim aquesta nit. Baixaran el primer tram, es trobaran amb el segon equip, que farà també ruta de nit, per agafar el relleu i continuar el repte de baixar la flama. Una activitat, sens dubte, apassionant, que l'equip, doncs, ho fa cada any. Pineda, de fet, és l'únic poble de tots els països catalans que ho fa en aquest format. Hi participen 50 persones de totes les edats. En tot moment tindran també, doncs, el suport de ciclistes i també d'un vehicle que els acompanya per qüestions logístiques. Bé, per tant, la flama baixarà corrent i arribarà, evidentment, la revetlla de Sant Joan. Això serà, però, demà, però ja us ho avancem ara. Arribarà el foc i la flama del Canigó a la revetlla de la plaça de les Mèlies.
5: Ens ajuntem molta gent de Pineda, tants petits com grans. És un moment de reunió, és un moment bastant cèntric i que dona tret a l'inici de l'estiu i és una nit molt, molt i molt maca que, bueno, que des de... emocions com l'entrada dels equips de foc, que els mateixos participants tenen aquesta emoció, com els participants, com la gent que ve, que té moltes ganes també de gaudir de l'encesa del fogueró, de la música de després, vull dir que hi ha molt bona energia.
0: Doncs com ara sentíeu, la flama del Canigó arribarà a la plaça de les Mèlies, hi haurà el fogueró, però també batucada dels petits musicae, pirotècnia, un show de les forces infernals de Poblenou, la dauna de la colla de geganters, música també de DJs fins les 3 de la matinada. Això demà ho explicarem amb tot detall, però avui ja us ho avancem. Això serà a les Mèlies, però és que a Poblenou també hi ha revetlla. Els xulos de Pineda organitzen la nit més xula de l'any. Serà a la plaça de la Biblioteca de Poblenou.
6: La veritat és que és un ambient molt maco, molt familiar i, bueno, fem gresca i la veritat és que ho passem molt bé.
7: Oferim sempre un sopar, dues opcions. Sopar fred, que és l'embotit, que pot ser pernil, formatge, fuet, o sopar calent, que seria botifarra. També tenim coques de fruita i de crema i el que farem serà, doncs, tenir una música en viu. Llavors, les nostres coreògrafes faran una animació que ja fa molts anys que anem a darrere, que som una colla de carnaval, i després tindrem un DJ fins a les 3 de la matinada, o com sempre diem nosaltres, fins que el cos aguanti.
0: Doncs ja teniu aquí una altra de les bones propostes per la revetlla de Sant Joan. Encara hi haurà més actes. Els últims actes seran justament el dia 24. Hi haurà la tradicional missa a Santa Maria, en honor, doncs, al patró de Pineda, que és Sant Joan. I, a més, a la tarda començarà la temporada sardanista. Recordem, les sardanes aquest dia, per Sant Joan, a les 7 de la tarda a la plaça de les Mèlies, amb la principal de Cassà. Com sempre, és l'únic dia de l'any en què es pot veure els gegants de Pineda ballant la sardana dels gegants. Faran també, a més, un parell de balls més amb les figures, una activitat que sempre té també molt bona acollida de públic. I tot això estarà ben acompanyat, segur, del bon temps i la calor, potser massa i tot. Per tant, ara volem saber quina és la crònica del temps. Jordi, quin temps ens espera?
8: Avui tindrem un dia de sol, terronós, pols en suspensió, vents molt fluixos, la mar estarà molt tranquil·la, la mar de fons, mica en mica, es va perdent. I temperatures, sense gaire canvis, i demandes, dia de revetlla, hem d'esperar un dia de sol. Seguirem amb pols en suspensió, vents molt fluixos, descens lleuger de la temperatura màxima, poden baixar 1, 2, 3 graus les màximes respecte a avui. A Sant Joan, serà un dia marcat pel sol, per la calor molt intensa de nou, molts valors de 35, 37, 38 generalitzats per zones interiors, i aquí a la costa, doncs, flotant els 30 graus. Això pot anar per llarg. Tota la setmana parlarem de sol, massa càlida al damunt, afectant tota l'Europa occidental, també incloent, evidentment, la península Ibèrica, i, per tant, això garantitzarà el sol i les altes temperatures. Evidentment, no arribarem als extrems d'ahir i d'avui, per exemple, però es mantindran molt altes les temperatures mínimes i màximes. Radio 10.

Plus, Doctor Prats, Els Catarres, Ginestar, Oques Grasses, La Pegatina i molts més a la revetlla de Ràdio Pineda amb Color Mediterrani. Aquesta revetlla de Sant Joan, des de les 8 del vespre, balla amb els millors grups i bandes de proximitat. Música de la Terra amb Color Mediterrani, només a Ràdio Pineda, 94.6 FM i a radiopineda.cat. La revetlla de Sant Joan, més mediterrània.

0: Són les dues. Notícies.
1: Bona tarda. L'Ajuntament de Pineda demana prendre mesures d'autoprotecció davant de l'onada de calor. Davant de la calor que ha fet aquests dies Catalunya, l'Ajuntament fa una crida als ciutadans perquè extremin les precaucions, sobretot a aquells col·lectius més vulnerables, com ara les persones grans, infants o persones amb problemes de salut. Per ajudar la població a fer front a la calor intensa, també cal recordar que hi ha una xarxa de refugis climàtics. Són refugis climàtics com ara el centre cívic, les biblioteques municipals, Can Xauvet, casals d'avis o també l'ambulància, entre d'altres, però també hi ha moltes zones verdes distribuïdes per tot Pineda. L'Ajuntament de Pineda anima a tothom a fer ús d'aquests espais. S'engega un ampli dispositiu de seguretat davant de la revetlla de Sant Joan a l'Alt Maresme. Recordem la revetlla que celebrarem demà. Els ADFs de l'Alt Maresme despleguen tot un ampli dispositiu de vigilància, sumada també doncs, a l'onada de calor que afecta tot el territori des d'aquest diumenge. L'episodi de temperatures altes incrementa el risc d'incendi forestal. Cap de setmana de molta activitat a Pineda perquè s'ha començat a celebrar la Festa Major Petita de Sant Joan amb 5 dies que acabaran justament per Sant Joan. Uns actes que van començar amb la Revolta Gegantera, una cercavila nocturna amb els gegants de Pineda i la Bufant Forta Street Band, que va ser tot un èxit, però hi ha hagut moltes més activitats. Per exemple, una jornada de Pride Pineda per la diversitat i la reivindicació amb activitats molt participatives. També la inauguració de l'exposició de sifons que podeu veure a l'espai de l'aparador del pati de Can Comas de Pineda. Recordem també que hi ha hagut la processó marinera aquest diumenge al matí i també actuacions per la mainada tant dissabte com diumenge. I també destaquem l'espectacle de Joan Pera, una estona amb Joan Pera, que ahir va aconseguir omplir la plaça Espanya de Pineda. Cal destacar que encara hi ha més actes, ja centrats sobretot doncs, el dia de Sant Joan. Recordem que a les 12 hi ha la tradicional missa de Sant Joan, la missa que es farà a les 12, i a la tarda, a partir de les 7, hi haurà sardanes. Recordem també que aquesta diada és l'únic dia de l'any en què es poden veure les gegants de Pineda ballant una sardana. Serà aquest proper dimecres, dia 24, a les 7 de la tarda. Lògicament hi haurà també revetlles, ara us en parlem. Recordar també doncs, l'exposició de sifons d'Albert Pruna, inaugurada a l'aparador de Can Comas, que podeu visitar fins al mes de juliol. I ara, com dèiem, doncs, arriba les revetlles de Sant Joan. N'hi haurà a Pineda concretament dues. Una serà a la plaça de les Mèlies, l'altra serà a Poblenou. Trobareu tota la informació avui a radiopineda.cat. I a tot això sumem que dos escaladors pinedencs han escalat la via Amur del Canigó per portar els feixos de Pineda fins al cim del Canigó. El bon temps ha estat fonamental per assolir aquest objectiu. I a partir d'aquesta mitjanit, una cinquantena de pinedencs començaran a baixar la flama del Canigó des del cim fins a Pineda corrent. Serà una nova gesta d'una cinquantena de persones. Els primers equips ja han de començar el repte avui dilluns per fer les seves primeres dues etapes d'alta muntanya i de nit i arribar justament al cim del Canigó. A les 0 hores s'encendrà el foc al cim del Canigó i començarà a baixar arreu. Arribarà a Pineda el dia de la revetlla, per tant, el dia 23 al voltant de les 9 de la nit a la plaça de les Mèlies. I atenció, perquè avui estem davant del pic de calor, per tant, atenció, ambient molt càlid, tot plegat amb domini de sol i molta pols en suspensió a l'ambient. Demà dimarts, dia de la revetlla, bon temps. Potser baixaran un parell de graus les temperatures i per Sant Joan també s'espera que faci molt bon temps. Doncs així acabem, és tot, que acabeu de passar un molt bon dia.

0: Ràdio Pineda.
1: Energia.
2: Són les 3. Notícies.
3: Bona tarda. L'Ajuntament de Pineda demana prendre mesures d'autoprotecció davant de l'onada de calor. Davant de la calor que ha fet aquests dies Catalunya, l'Ajuntament fa una crida als ciutadans perquè extremin les precaucions, sobretot a aquells col·lectius més vulnerables, com ara les persones grans, infants o persones amb problemes de salut. Per ajudar la població a fer front a la calor intensa, també cal recordar que hi ha una xarxa de refugis climàtics. Són refugis climàtics com ara el centre cívic, les biblioteques municipals, Can Xauvet, casals d'avis o també l'ambulància, entre d'altres, però també hi ha moltes zones verdes distribuïdes per tot Pineda. L'Ajuntament de Pineda anima a tothom a fer ús d'aquests espais. S'engega un ampli dispositiu de seguretat davant de la revetlla de Sant Joan a l'Alt Maresme. Recordem la revetlla que celebrarem demà. Els ADFs de l'Alt Maresme despleguen tot un ampli dispositiu de vigilància, sumada també doncs, a l'onada de calor que afecta tot el territori des d'aquest diumenge. L'episodi de temperatures altes incrementa el risc d'incendi forestal. Cap de setmana de molta activitat a Pineda perquè s'ha començat a celebrar la Festa Major Petita de Sant Joan amb 5 dies que acabaran justament per Sant Joan. Uns actes que van començar amb la Revolta Gegantera, una cercavila nocturna amb els gegants de Pineda i la Bufant Fort Street Band, que va ser tot un èxit, però hi ha hagut moltes més activitats. Per exemple, una jornada de Pride Pineda per la diversitat i la reivindicació amb activitats molt participatives. També la inauguració de l'exposició de sifons que podeu veure a l'espai de l'aparador del pati de Can Comas de Pineda. Recordem també que hi ha hagut la processó marinera aquest diumenge al matí i també actuacions per la mainada tant dissabte com diumenge. I també destaquem l'espectacle de Joan Pera, una estona amb Joan Pera, que ahir va aconseguir omplir la plaça Espanya de Pineda. Cal destacar que encara hi ha més actes, ja centrats sobretot doncs, el dia de Sant Joan. Recordem que a les 12 hi ha la tradicional missa de Sant Joan, la missa que es farà a les 12, i a la tarda, a partir de les 7, hi haurà sardanes. Recordem també que aquesta diada és l'únic dia de l'any en què es poden veure les gegants de Pineda ballant una sardana. Serà aquest proper dimecres, dia 24, a les 7 de la tarda. Lògicament hi haurà també revetlles, ara us en parlem. Recordar també doncs, l'exposició de sifons d'Albert Pruna, inaugurada a l'aparador de Can Comas, que podeu visitar fins al mes de juliol. I ara, com dèiem, doncs, arriba les revetlles de Sant Joan. N'hi haurà a Pineda concretament dues. Una serà a la plaça de les Mèlies, l'altra serà a Poblenou. Trobareu tota la informació avui a radiopineda.cat. I a tot això sumem que dos escaladors pinedencs han escalat la via Amur del Canigó per portar els feixos de Pineda fins al cim del Canigó. El bon temps ha estat fonamental per assolir aquest objectiu. I a partir d'aquesta mitjanit, una cinquantena de pinedencs començaran a baixar la flama del Canigó des del cim fins a Pineda corrent. Serà una nova gesta d'una cinquantena de persones. Els primers equips ja han de començar el repte avui dilluns per fer les seves primeres dues etapes d'alta muntanya i de nit i arribar justament al cim del Canigó. A les 0 hores s'encendrà el foc al cim del Canigó i començarà a baixar arreu. Arribarà a Pineda el dia de la revetlla, per tant, el dia 23 al voltant de les 9 de la nit a la plaça de les Mèlies. I atenció, perquè avui estem davant del pic de calor, per tant, atenció, ambient molt càlid, tot plegat amb domini de sol i molta pols en suspensió a l'ambient. Demà dimarts, dia de la revetlla, bon temps, potser baixaran un parell de graus les temperatures i per Sant Joan també s'espera que faci molt bon temps. Doncs així acabem, és tot, que acabeu de passar un molt bon dia.

Energia positiva.

Les ADFs de l'Alt Maresme anuncien un ampli dispositiu de seguretat per la revetlla de Sant Joan d'aquest any. Les ADFs de l'Alt Maresme han anunciat que hi haurà diversos voluntaris, però també tres vehicles operatius ja des d'avui fins la nit en què se celebra la revetlla. Una revetlla molt marcada per la onada de calor que ja va començar ahir diumenge, situació d'altes temperatures que fan incrementar el risc d'incendi forestal. Una vegada més es demana prudència i seny a l'hora de fer ús de la pirotècnia. Doncs justament ja tothom s'està preparant per la revetlla de Sant Joan, la nit més curta i el dia més gran. Demà dimarts arriben les revetlles de Sant Joan, en el cas de Pineda, a la plaça de les Mèlies, però també a Poble Nou. A les Mèlies arribarà també la flama del Canigó amb la rebuda dels equips de foc pinedencs. Tot plegat començarà a les 9 del vespre. Hi haurà també sopar amb opció vegana i el tiquet el podeu comprar a la botiga Herbes o també a la mateixa plaça. Hi haurà fogueró, batucada dels petits musicae, pirotècnia i xou de les Forces Infernals de Poble Nou. També la dauna de la colla de geganters i grellers de Pineda. Hi haurà música fins la matinada. I mentrestant, els xulos de Pineda ja preparen també la nit més xula de l'any a la plaça de la Biblioteca de Poble Nou. La revetlla començarà a les 8 del vespre, amb dues opcions de sopar, calent i fred. Hi haurà també servei de bar i música fins que el cos aguanti. I tot plegat dins la festa major petita de Sant Joan de Pineda. Recordem que el dimecres 24 és el dia més gran. Es fa la missa a Santa Maria a les 12 del migdia i començarà també la temporada sardanista. Serà el dia 24, com sabeu, des de les 7 a la plaça de les Mèlies. Com sempre, es veurà també la sardana dels gegants de Pineda. En relació amb tot això, doncs destaquem que dos escaladors pinedencs han aconseguit escalar la via Amur del Canigó per portar els feixos de Pineda fins al cim. Ara aquest feix servirà per encendre la flama, que justament començarà a baixar a partir d'aquesta propera mitjanit. Fins a una cinquantena de pinedencs baixaran la flama del Canigó des del cim fins a Pineda corrent. Veureu tota la informació, també fotografies molt boniques, avui a radiopineda.cat. I del cap de setmana destaquem també que s'ha inaugurat el nou espai de l'aparador de Can Comas. S'ha inaugurat amb l'exposició de sifons d'Albert Pruna, una exposició que es pot veure fins al mes de juliol, com diem, a l'aparador de Can Comas. Recordem que Pineda celebra la seva festa major petita, que ja va començar divendres amb la revolta gegantera, que va ser també tot un èxit de públic. Hi ha hagut també altres activitats durant tot el cap de setmana. Destaquem, per exemple, la festa Pride el dissabte, activitats infantils, també la processó marinera celebrada ahir diumenge a la platja de Pineda i, finalment, l'espectacle de Joan Pera, amb aquest espectacle que porta per nom Una estona amb Joan Pera, que va omplir ahir la plaça Espanya. Tot això, com diem, dins el programa de l'Estiuveja't, que ha començat també aquest cap de setmana i que començarà el cap de setmana que ve. I tot això marcat, com dèiem, per la onada de calor, situació de molta calor que afecta tot el país. Atenció, s'han ja activat alguns avisos per aquesta situació molt adversa que arribarà ben bé fins a Sant Joan, amb tendència a baixar una mica les temperatures a partir del proper cap de setmana. Però, com dèiem, serà tota una setmana molt calorosa arreu del país. Es demana molta precaució al medi natural. També molta precaució per no patir cap cop de calor. És tot. Més informació d'aquí a una hora.

0: En el restaurante El Reno, el chef Raimundo organiza una gran verbena de San Juan, como siempre, con una vaca entera asada al aire libre para la cena, amenizado con varios artistas conocidos, con autocar gratuito para clientes y amigos de Pineda. Restaurante El Reno, en la carretera de Lloret, 972-370-593. Diferentes atracciones para los más pequeños y también para los más atrevidos con El Toro Mecánico. Además, un gran sorteo de 1.000 euros. Llame, reserve e infórmese en el 972-370-593.
1: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
2: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
0: Buhos, Doctor Prats, els Catarres, Ginestar, Oques Grasses, La Pagatina i molts més a la revetlla de Ràdio Pineda amb Color Mediterrani. Aquesta revetlla de Sant Joan, des de les 8 del vespre, balla amb els millors grups i bandes de proximitat. Música de la Terra amb Color Mediterrani, només a Ràdio Pineda, 94.6 FM i a radiopineda.cat. La revetlla de Sant Joan més mediterrània.

0: Són les 5. Notícies.
1: Bona tarda. L'Ajuntament de Pineda demana prendre mesures d'autoprotecció davant de l'onada de calor. Davant de la calor que ha fet aquests dies Catalunya, l'Ajuntament fa una crida als ciutadans perquè extremin les precaucions, sobretot a aquells col·lectius més vulnerables, com ara les persones grans, infants o persones amb problemes de salut. Per ajudar la població a fer front a la calor intensa, també cal recordar que hi ha una xarxa de refugis climàtics. Són refugis climàtics com ara el centre cívic, les biblioteques municipals, Can Xovet, casals d'avis o també l'ambulància, entre d'altres, però també hi ha moltes zones verdes distribuïdes per tot Pineda. L'Ajuntament de Pineda anima a tothom a fer ús d'aquests espais. S'engega un ampli dispositiu de seguretat davant de la revetlla de Sant Joan a l'Alt Maresme. Recordem la revetlla que celebrarem demà. Les ADFs de l'Alt Maresme despleguen tot un ampli dispositiu de vigilància, sumada també doncs, a l'onada de calor que afecta tot el territori des d'aquest diumenge. L'episodi de temperatures altes incrementa el risc d'incendi forestal. Cap de setmana de molta activitat a Pineda perquè s'ha començat a celebrar la Festa Major Petita de Sant Joan amb 5 dies que acabaran justament per Sant Joan. Uns actes que van començar amb la Revolta Gegantera, una cercavila nocturna amb els gegants de Pineda i la Bufant Fort Street Band, que va ser tot un èxit, però hi ha hagut moltes més activitats. Per exemple, una jornada de Pride Pineda per la diversitat i la reivindicació amb activitats molt participatives. També la inauguració de l'exposició de sifons que podeu veure a l'espai de l'aparador del pati de Can Comas de Pineda. Recordem també que hi ha hagut la processó marinera aquest diumenge al matí i també actuacions per la mainada tant dissabte com diumenge. I també destaquem l'espectacle de Joan Pera, una estona amb Joan Pera, que ahir va aconseguir omplir la plaça Espanya de Pineda. Cal destacar que encara hi ha més actes, ja centrats sobretot doncs, el dia de Sant Joan. Recordem que a les 12 hi ha la tradicional missa de Sant Joan, la missa que es farà a les 12, i a la tarda, a partir de les 7, hi haurà sardanes. Recordem també que aquesta diada és l'únic dia de l'any en què es poden veure els gegants de Pineda ballant una sardana. Serà aquest proper dimecres, dia 24, a les 7 de la tarda. Lògicament hi haurà també revetlles, ara us en parlem. Recordar també doncs, l'exposició de sifons d'Albert Pruna, inaugurada a l'aparador de Can Comas, que podeu visitar fins al mes de juliol. I ara, com dèiem, doncs, arriba les revetlles de Sant Joan. N'hi haurà a Pineda concretament dues. Una serà a la plaça de les Mèlies, l'altra serà a Poblenou. Trobareu tota la informació avui a radiopineda.cat. I a tot això sumem que dos escaladors pinedencs han escalat la via Amur del Canigó per portar els feixos de Pineda fins al cim del Canigó. El bon temps ha estat fonamental per assolir aquest objectiu. I a partir d'aquesta mitjanit, una cinquantena de pinedencs començaran a baixar la flama del Canigó des del cim fins a Pineda corrent. Serà una nova gesta d'una cinquantena de persones. Els primers equips ja han de començar el repte avui dilluns per fer les seves primeres dues etapes d'alta muntanya i de nit i arribar justament al cim del Canigó. A les 0 hores s'encendrà el foc al cim del Canigó i començarà a baixar arreu. Arribarà a Pineda el dia de la revetlla, per tant, el dia 23, al voltant de les 9 de la nit, a la plaça de les Mèlies. I atenció, perquè avui estem davant del pic de calor, per tant, atenció, ambient molt càlid, tot plegat amb domini de sol i molta pols en suspensió a l'ambient. Demà dimarts, dia de la revetlla, bon temps, potser baixaran un parell de graus les temperatures i per Sant Joan també s'espera que faci molt bon temps. Doncs així acabem, és tot, que acabeu de passar un molt bon dia.

0: Estàs pensant vendre o llogar la teva propietat? Fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Fa més de 50 anys que a Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
2: En el restaurante El Reno, el chef Raimundo organiza una gran verbena de San Juan, como siempre, con una vaca entera asada al aire libre para la cena, amenizada con varios artistas conocidos, con autocar gratuito para clientes y amigos de Pineda. Restaurante El Reno, en la carretera de Lloret, 972-370-593. Diferentes atracciones para los más pequeños y también para los más atrevidos.

0: El Último de la Fila i sessions amb DJs com Maceta, Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
1: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.

Les ADFs de l'Alt Maresme anuncien un ampli dispositiu de seguretat per la revetlla de Sant Joan d'aquest any. Les ADFs de l'Alt Maresme han anunciat que hi haurà diversos voluntaris, però també tres vehicles operatius ja des d'avui fins la nit en què se celebra la revetlla. Una revetlla molt marcada per la onada de calor que ja va començar ahir diumenge, situació d'altes temperatures que fan incrementar el risc d'incendi forestal. Una vegada més es demana prudència i seny a l'hora de fer ús de la pirotècnia. Doncs justament ja tothom s'està preparant per la revetlla de Sant Joan, la nit més curta i el dia més gran. Demà dimarts arriben les revetlles de Sant Joan, en el cas de Pineda, a la plaça de les Mèlies, però també a Poblenou. A les Mèlies arribarà també la flama del Canigó amb la rebuda dels equips de foc pinedencs. Tot plegat començarà a les 9 del vespre. Hi haurà també sopar amb opció vegana i el tiquet el podeu comprar a la botiga Herbes o també a la mateixa plaça. Hi haurà fogueró, batucada dels petits musicae, pirotècnia i xoc de les Forces Infernals de Poblenou. També la dauna de la colla de geganters i grellers de Pineda. Hi haurà música fins la matinada. I mentrestant, els xulos de Pineda ja preparen també la nit més xula de l'any a la plaça de la Biblioteca de Poblenou. La revetlla començarà a les 8 del vespre, amb dues opcions de sopar, calent i fred. Hi haurà també servei de bar i música fins que el cos aguanti. I tot plegat dins la festa major petita de Sant Joan de Pineda. Recordem que el dimecres 24 és el dia més gran. Es fa la missa a Santa Maria a les 12 del migdia i començarà també la temporada sardanista. Serà el dia 24, com sabeu, des de les 7 a la plaça de les Mèlies. Com sempre, es veurà també la sardana dels gegants de Pineda. En relació amb tot això, doncs destaquem que dos escaladors pinedencs han aconseguit escalar la via Amur del Canigó per portar els feixos de Pineda fins al cim. Ara aquest feix servirà per encendre la flama, que justament començarà a baixar a partir d'aquesta propera mitjanit. Fins a una cinquantena de pinedencs baixaran la flama del Canigó des del cim fins a Pineda corrent. Veureu tota la informació, també fotografies molt boniques, avui a radiopineda.cat. I del cap de setmana destaquem també que s'ha inaugurat el nou espai de l'aparador de Can Comas. S'ha inaugurat amb l'exposició de sifons d'Albert Pruna, una exposició que es pot veure fins al mes de juliol, com diem, a l'aparador de Can Comas. Recordem que Pineda celebra la seva festa major petita, que ja va començar divendres amb la revolta gegantera, que va ser també tot un èxit de públic. Hi ha hagut també altres activitats durant tot el cap de setmana. Destaquem, per exemple, la festa Pride el dissabte, activitats infantils, també la processó marinera celebrada ahir diumenge a la platja de Pineda i, finalment, l'espectacle de Joan Pera, amb aquest espectacle que porta per nom Una estona amb Joan Pera, que va omplir ahir la plaça Espanya. Tot això, com diem, dins el programa de l'Estiuveja't, que ha començat també aquest cap de setmana i que començarà el cap de setmana que ve. I tot això ha marcat, com dèiem, per la onada de calor, situació de molta calor que afecta tot el país. Atenció, s'han ja activat alguns avisos per aquesta situació molt adversa que arribarà ben bé fins a Sant Joan, amb tendència a baixar una mica les temperatures a partir del proper cap de setmana. Però, com dèiem, serà tota una setmana molt calorosa arreu del país. Es demana molta precaució al medi natural. També molta precaució per no patir cap cop de calor. És tot. Més informació d'aquí a una hora.

0: En el restaurante El Reno, el chef Raimundo organiza una gran verbena de San Juan, como siempre, con una vaca entera asada al aire libre para la cena, amenizado con varios artistas conocidos, con autocar gratuito para clientes y amigos de Pineda. Restaurante El Reno, en la carretera de Lloret, 972-370-593. Diferentes atracciones para los más pequeños y también para los más atrevidos con El Toro Mecánico. Además, un gran sorteo de 1.000 euros. Llame, reserve e infórmese en el 972-370-593.
1: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
2: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
0: Buhos, Doctor Prats, els Catarres, Ginestar, Oques Grasses, La Pagatina i molts més a la revetlla de Ràdio Pineda amb color mediterrani. Aquesta revetlla de Sant Joan, des de les 8 del vespre, balla amb els millors grups i bandes de proximitat. Música de la terra amb color mediterrani, només a Ràdio Pineda, 94.6 FM i a radiopineda.cat. La revetlla de Sant Joan, més mediterrània.

0: L'Ajuntament de Pineda demana prendre mesures d'autoprotecció davant de l'onada de calor que afecta tot el nostre país. L'Ajuntament de Pineda fa una crida als ciutadans perquè extremi les precaucions, que s'adoptin també mesures de prevenció i minimitzar els efectes de les altes temperatures. El consistori recomana evitar l'exposició directa al sol a les hores centrals del dia, mantenir una hidratació freqüent, prestar atenció especial als col·lectius més vulnerables, sobretot les persones grans, infants o persones que tinguin problemes de salut. Per ajudar la població a fer front a la calor, es disposa d'una xarxa de refugis climàtics formada per espais interiors i també exteriors. Allà hi ha un millor confort, descans o temperatures més agradables. Entre aquests equipaments habilitats, recordem quins són: hi ha el centre cívic, les dues biblioteques municipals, Can Xubet, els casals d'avis, l'ambulatori o l'oficina de turisme. A més, Pineda compta també amb espais a l'aire lliure. Són les zones verdes que estan distribuïdes per tot el municipi. L'Ajuntament de Pineda demana als veïns a fer ús d'aquest espai sempre que ho considerin necessari. Recorden també la importància de mantenir sempre una actitud de vetllar especialment per a les persones que noten més els efectes de la calor. Per això demanen, doncs, que ens cuidem entre tots. Bé, doncs tothom està en alerta. De fet, les ADFs de l'Alt Maresme també despleguen un ampli dispositiu de vigilància i de prevenció, coincidint justament amb aquests dies, però també per la revetlla de Sant Joan. L'objectiu, evitar incendis forestals en una nit especialment sensible a causa de l'onada de calor que afecta, doncs, Catalunya des de diumenge. L'episodi de les altes temperatures incrementa el risc d'incendi forestal. Es fa una crida a la prudència. Els voluntaris de les ADFs de l'Alt Maresme treballen conjuntament amb els pas de bombers de Pineda, Malgrat o Tordera, i també amb la policia local de Calella, Pineda, Santa Susanna, Malgrat o Palafolls. També es despleguen fins a 4 vehicles d'extinció equipats amb kits d'aigua. Des de les ADFs de l'Alt Maresme es recorda que la col·laboració és essencial per prevenir els incendis forestals, garantir també una revetlla segura, sobretot, recordem, davant d'un episodi d'altes temperatures. Bé, Pineda deixa enrere un cap de setmana que ha servit per encetar la Festa Major Petita de Sant Joan, amb 5 dies d'activitats que acabaran el dia 24, el dia de Sant Joan, però també ha donat inici doncs, l'estiueja de Pineda. Uns actes que ja van començar divendres amb la revolta gegantera amb els gegants de Pineda i la Bufant Fort Street Band. Van sortir de la plaça de Catalunya i van arribar fins la plaça del Mar per començar allò que s'ha anomenat la remoguda gegantera. Un any en què hi ha hagut, doncs, moltes novetats, un acte que va agradar molt a tothom i que ha servit, com diem, per començar la Festa Major Petita i també l'estiueja't. L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha fet una valoració molt positiva de l'inici de les activitats d'aquest cicle.
1: Segon any d'èxit absolut, és que no podem estar més contents. Penso que la gent ho va gaudir molt, de totes les edats, perquè sempre atrau un públic potser més infantil, no? Els gegants apassionen el públic infantil, no? Però penso que ahir va apassionar a molta altra gent de moltes edats, no? Veies a tothom moure, que també feia molta calor, venia molt de gust passejar, va ser al vespre, no? D'aquesta forma més desenfadada, no? D'acompanyar als gegants, no? Els nostres gegants, i bé, va ser, jo penso, un bon inici. Hem començat molt fort, així que esperem, doncs, que vagi tot com ha estat tot previst, vaja. Per celebrar, per gaudir, ho celebrem tot, i això està molt bé, no? Però amb cap, no? Sabem que, a veure, que els petards són inevitables, que ho hem de passar bé, que la nit és molt llarga, que la nit és molt llarga, i que bé, que tinguem seny tots plegats.
0: Doncs l'estiueja i la Festa Major Petita, que han coincidit amb alguns actes, per exemple, aquest era el que començava la revolta gegantera, que acabarà, doncs, també la festa amb el Sant Joan, el tradicional Sant Joan. Ara escoltàvem l'alcaldessa com parlava justament de les revetlles. Ara en parlarem més endavant, però el cap de setmana ha tingut moltes altres activitats. Per exemple, el ple que va fer ahir Joan Pera a la plaça Espanya.
2: He vingut moltes vegades i aquí venia de nano, que tinc molts records de jovenet, de nen. És Pineda, és casa meva. Som d'aquí i es nota que som d'aquí. Recordo que havíem vingut amb el Paco, diverses vegades havíem vingut. Només dono les gràcies per haver-me convidat, i ja sé que m'han convidat perquè sóc famós i sóc graciós, I a partir d'aquí, doncs, bueno, vaig ser graciós aquí, aquí, aquí, allà, i em va passar això, em va passar allò, em va passar l'altre. Res, coses que em passen a la vida. Coses, res, que no és ni un monòleg, que són coses que em passen a la vida.
0: Doncs va ser un espectacle que va agradar molt al públic que omplia, com diem, la plaça a Espanya. Per cert, que el dissabte va estar marcat també per la diversitat, per la reivindicació amb el Pride Pineda a la plaça Espanya i plaça de les Mèlies. Va haver-hi la lectura del manifest, però també espectacles i activitats participatives i també música.
3: Diversitat de cossos, diversitat afectiva, diversitat familiar, diversitat d'edats, diversitat corporal, capacitats i discapacitats, o sigui, que coneixes lo diferents que són les persones per acabar respectant-les. Intentar que la gent comprengui i respecti totes aquestes diversitats, que entengui que tothom és diferent.
0: Doncs aquest va ser un dels actes que es va fer també coincidint justament, com diem, amb aquest cap de setmana. Les persones que es van acostar a la plaça van poder jugar amb diferents propostes, com ara formar doncs, famílies, aprendre el significat de les paraules, i la Montse, de la tribu juganera, ha dit que el joc és sempre la millor manera d'aprendre.
3: És que el joc és la millor manera per aprendre. És increïble. La canalla entra. Li poses aquí tot de personatges diversos, per exemple, en aquest, que formin una família diferent i es munten unes pel·lícules increïbles i comencen a posar, aquest m'agrada, aquesta serà la iaia perquè aquest i el gos i el tal... Vull dir que entren sols. Nosaltres ho deixem aquí preparat, jo estic aquí vigilant l'espai, però al final entra la canalla sola.
0: També destaquem la inauguració de l'exposició de sifons que es va fer el nou aparador del pati de Can Comas, que per cert s'ha estrenat. Es tracta d'una donació de sifons datats entre 1920 i 1982, fets tots a Pineda. Una donació d'Albert Pruna. Justament Albert Pruna ens ha parlat d'aquesta exposició.
4: Ara farà 25 anys vaig començar a col·leccionar i aleshores doncs, no he parat pràcticament fins ara doncs, perquè em costa ja molt trobar envasos i els que em surten són molts repetits. Però bueno, aquesta tria són tots els sifons que jo he trobat fins ara de Pineda de Mar o vinculats amb Pineda i doncs, he cregut que sí, era molt important doncs, que quedessin per al poble de Pineda.
0: És molt curiosa aquesta exposició, ho recomanem visitar-la, com diem, al pati de Can Comas. Per cert que l'alcaldessa Sílvia Biosca anima a tothom a visitar aquesta exposició. Ha explicat que permet descobrir una part de la història més quotidiana de Pineda.
1: És el patrimoni cultural de tots i totes i bé, doncs aquesta exposició va sorgir d'aquí, no? De com es pot compartir aquests sifons, no? Que formen part de la nostra infantesa, no? Dels nostres records familiars i a més, doncs això, amb fotografies de l'època, no? del segle passat, no? Dels anys 20 fins més a l'actualitat, que ja, doncs ja van deixar han anat a la baixa, no? Han deixat d'existir, doncs bé, és una exposició molt interessant, que convidem a tothom que vulgui passar per aquest nou aparador.
0: Ho podeu visitar fins al dia 5 de juliol, el nou aparador de Can Comas, que és justament el pati de Can Comas. Per tant, una bona excusa per visitar aquesta interessant exposició, com diem, de sifons vinculats amb Pineda. Destaquem també la processó marinera de Pineda, que ha arribat a la seva 13a edició aquest diumenge, un acte consolidat a la Festa Major Petita de Sant Joan, un homenatge a la gent que de la mar n'ha fet vida, organitzat pels pescadors de Pineda, també amb el suport de l'Ajuntament de Pineda. Com sempre, s'ha fet una varada de barques, l'inici de la processó marinera que ha navegat fins al punt conegut com el Marge. En aquest indret s'ha fet l'ofrena floral i també el llançament de flors. Hi han participat també regidors i regidores de diferents partits polítics a l'Ajuntament de Pineda i també hi ha estat l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca. Un acte doncs, que també ha anat molt bé. Igual que ha anat molt bé els actes infantils, sobretot doncs, els espectacles com ara el Sarau, amb estètica de Muppets i amb música molt diversa. Hi havia rock, salsa, sardanes, gospel o també música pròpia del TikTok. I com diem, doncs, els actes d'aquest primer cap de setmana doncs, han acabat amb l'actuació i el monòleg de Joan Pera. Per tant, doncs, una bona colla d'actes que hem repassat també avui a Ràdio Pineda. Bé, i dos escaladors pinedencs han aconseguit escalar la via Amur del Canigó i han portat els feixos de pineda fins al cim d'aquesta muntanya. El Canigó, per tant, torna a ser protagonista del mes de juny del Centre Excursionista Montpalau Tim. Dos escaladors del Centre Excursionista de Pineda, en Guillem i en Carles, han aconseguit el repte de pujar un feix de llenya de pineda fins al cim del Canigó, que s'encendrà justament aquesta propera mitjanit. Els dos escaladors han fet a nit al refugi de Cortalets, han iniciat l'escalada el dissabte. Té aquesta ruta 6 llargs de nivell 6A. Això vol dir doncs, que requereix un alt nivell d'escalada, també bona forma física i experiència en aquest món de l'escalada. També hi han trobat bon temps, que això és sempre fonamental per assolir aquest objectiu. Doncs bé, els feixos s'encendran la nit del 22 de juny, per tant, aquesta propera matinada, a les 0 hores, i a partir d'aquell moment començarà a baixar corrent fins a Pineda. Hi haurà equips pinedencs que portaran el foc des del cim fins a Pineda corrent per equips. Aquesta és la idea de tornar a assolir aquest repte. De fet, un grup de pinedencs, unes 50 persones, tornaran a fer la fita de portar la flama del Canigó des d'aquesta muntanya fins a Pineda. Començarà aquesta mitjanit. Han de córrer 172 quilòmetres, entre 15 i 35 quilòmetres cada equip, per portar-la fins a Pineda. Els primers equips ja han de començar el repte avui mateix per fer les primeres etapes d'alta muntanya i, a més, les han de fer de nit. De fet, el primer equip ha de pujar el Canigó per la via Marialles aquesta mateixa tarda i vespre. Faran el cim aquesta nit. Baixaran el primer tram, es trobaran amb el segon equip, que farà també ruta de nit, per agafar el relleu i continuar el repte de baixar la flama. Una activitat, sens dubte, apassionant, que l'equip doncs, ho fa cada any. Pineda, de fet, és l'únic poble de tots els països catalans que ho fa en aquest format. Hi participen 50 persones de totes les edats. En tot moment tindran també doncs, el suport de ciclistes i també d'un vehicle que els acompanya per qüestions logístiques. Bé, per tant, la flama baixarà corrent i arribarà, evidentment, la revetlla de Sant Joan. Això serà, però, demà, però ja us ho avancem ara. Arribarà el foc i la flama del Canigó a la revetlla de la plaça de les Mèlies.
5: Ens ajuntem molta gent de Pineda, tants petits com grans. És un moment de reunió, és un moment bastant cèntric i que dona tret a l'inici de l'estiu i és una nit molt, molt i molt maca que, bueno, que des de emocions com l'entrada dels equips de foc, que els mateixos participants tenen aquesta emoció, com els participants, com la gent que ve, que té moltes ganes també de gaudir de l'encesa del fogueró, de la música de després, vull dir que hi ha molt bona energia.
0: Doncs com ara sentíeu, la flama del Canigó arribarà a la plaça de les Mèlies, hi haurà el fogueró, però també batucada dels petits musicae, pirotècnia, un show de les forces infernals de Poblenou, la dauna de la colla de geganters, música també de DJs fins a les 3 de la matinada. Això demà ho explicarem en tot detall, però avui ja us ho avancem. Això serà a les Mèlies, però és que a Poblenou també hi ha revetlla. Els xulos de Pineda organitzen la nit més xula de l'any. Serà a la plaça de la Biblioteca de Poblenou.
6: La veritat és que és un ambient molt maco, molt familiar i, bueno, fem gresca i la veritat és que ho passem molt bé.
7: Oferim sempre un sopar, dues opcions. Sopar fred, que és l'embotit, que pot ser pernil, formatge, fuet, o sopar calent, que seria botifarra. També tenim coques de fruita i de crema i el que farem serà doncs, tenir una música en viu. Llavors, les nostres coreògrafes faran una animació que ja fa molts anys que anem a darrere, que som una colla de carnaval, i després tindrem un DJ fins a les 3 de la matinada o, com sempre diem nosaltres, fins que el cos aguanti.
0: Doncs ja teniu aquí una altra de les bones propostes per la revetlla de Sant Joan. Encara hi haurà més actes. Els últims actes seran justament el dia 24. Hi haurà la tradicional missa a Santa Maria, en honor doncs, al patró de Pineda, que és Sant Joan. I, a més, a la tarda començarà la temporada sardanista. Recordem, les sardanes aquest dia, per Sant Joan, a les 7 de la tarda a la plaça de les Mèlies, amb la principal de Cassà. Com sempre, és l'únic dia de l'any en què es pot veure els gegants de Pineda ballant la sardana dels gegants. Faran també, a més, un parell de balls més amb les figures, una activitat que sempre té també molt bona acollida de públic. I tot això estarà ben acompanyat, segur, del bon temps i la calor, potser massa i tot. Per tant, ara volem saber quina és la crònica del temps. Jordi, quin temps ens espera?
8: Avui tindrem un dia de sol, terronós, pols en suspensió, vents molt fluixos, la mar estarà molt tranquil·la, la mar de fons, de mica en mica, es va perdent. I temperatures, sense gaire canvis i demandes, dia de revetlla, hem d'esperar un dia de sol. Seguirem amb pols en suspensió, vents molt fluixos, descens lleuger de la temperatura màxima, poden baixar 1, 2, 3 graus les màximes respecte a avui. A Sant Joan, serà un dia marcat pel sol, per la calor molt intensa de nou, molts valors de 35, 37, 38 generalitzats per zones interiors, i aquí a la costa, doncs, flotant els 30 graus. Això pot anar per llarg. Tota la setmana parlarem de sol, massa càlida al damunt, afectant tota l'Europa occidental, també incloent, evidentment, la península Ibèrica, i, per tant, això garantitzarà el sol i les altes temperatures. Evidentment, no arribarem als extrems d'ahir i d'avui, per exemple, però es mantindran molt altes les temperatures mínimes i màximes.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Ara en Dental Company Pineda gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb emblanquiment inclòs per només 2.999 euros. Demana la teva cita en el 937 069 257.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Concerts tributs com Tina Turner.
5: Marta tiene un marcapasos que l'anima el corazón.
4: Hombres B. El último de la fila i sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les havaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
6: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
0: Bus, Doctor Prats, Els Catarres, Ginestar, Oques Grasses, La Pegatina i molts més a la revetlla de Ràdio Pineda amb Color Mediterrani. Aquesta revetlla de Sant Joan, des de les 8 del vespre, balla amb els millors grups i bandes de proximitat. Música de la Terra amb Color Mediterrani, només a Ràdio Pineda, 94.6 FM i a radiopineda.cat. La revetlla de Sant Joan més mediterrània.

Les ADFs de l'Alt Maresme anuncien un ampli dispositiu de seguretat per la revetlla de Sant Joan d'aquest any. Les ADFs de l'Alt Maresme han anunciat que hi haurà diversos voluntaris, però també 3 vehicles operatius ja des d'avui fins la nit en què se celebra la revetlla. Una revetlla molt marcada per l'onada de calor que ja va començar ahir diumenge, situació d'altes temperatures que fan incrementar el risc d'incendi forestal. Una vegada més es demana prudència i seny a l'hora de fer ús de la pirotècnia. Doncs justament ja tothom s'està preparant per la revetlla de Sant Joan, la nit més curta i el dia més gran. Demà dimarts arriben les revetlles de Sant Joan, en el cas de Pineda, a la plaça de les Mèlies, però també a Poblenou. A les Mèlies arribarà també la flama del Canigó amb la rebuda dels equips de foc pinedencs. Tot plegat començarà a les 9 del vespre. Hi haurà també sopar amb opció vegana i el tiquet el podeu comprar a la botiga Herbes o també a la mateixa plaça. Hi haurà fogueró, batucada dels petits musicae, pirotècnia i xoc de les Forces Infernals de Poblenou. També la dauna de la colla de geganters i grellers de Pineda. Hi haurà música fins la matinada. I mentrestant, els xulos de Pineda ja preparen també la nit més xula de l'any a la plaça de la Biblioteca de Poblenou. La revetlla començarà a les 8 del vespre, amb dues opcions de sopar, calent i fred. Hi haurà també servei de bar i música fins que el cos aguanti. I tot plegat dins la festa major petita de Sant Joan de Pineda. Recordem que el dimecres 24 és el dia més gran. Es fa la missa a Santa Maria a les 12 del migdia i començarà també la temporada sardanista. Serà el dia 24, com sabeu, des de les 7 a la plaça de les Mèlies. Com sempre, es veurà també la sardana dels gegants de Pineda. En relació amb tot això, doncs destaquem que 2 escaladors pinedencs han aconseguit escalar la via Amur del Canigó per portar els feixos de Pineda fins al cim. Ara aquest feix servirà per encendre la flama, que justament començarà a baixar a partir d'aquesta propera mitjanit. Fins a una 50ena de pinedencs baixaran la flama del Canigó des del cim fins a Pineda corrent. Veureu tota la informació, també fotografies molt boniques, avui a radiopineda.cat. I del cap de setmana destaquem també que s'ha inaugurat el nou espai de l'aparador de Can Comas. S'ha inaugurat amb l'exposició de sifons d'Albert Pruna, una exposició que es pot veure fins al mes de juliol, com diem, a l'aparador de Can Comas. Recordem que Pineda celebra la seva festa major petita, que ja va començar divendres amb la revolta gegantera, que va ser també tot un èxit de públic. Hi ha hagut també altres activitats durant tot el cap de setmana. Destaquem, per exemple, la festa Pride el dissabte, activitats infantils, també la processó marinera celebrada ahir diumenge a la platja de Pineda i, finalment, l'espectacle de Joan Pera, amb aquest espectacle que porta per nom Una estona amb Joan Pera, que va omplir ahir la plaça Espanya. Tot això, com diem, dins el programa de l'Estiuveja't, que ha començat també aquest cap de setmana i que començarà el cap de setmana que ve. I tot això ha marcat, com dèiem, per la onada de calor, situació de molta calor que afecta tot el país. Atenció, s'han ja activat alguns avisos per aquesta situació molt adversa que arribarà ben bé fins a Sant Joan, amb tendència a baixar una mica les temperatures a partir del proper cap de setmana. Però, com dèiem, serà tota una setmana molt calorosa arreu del país. Es demana molta precaució al medi natural. També molta precaució per no patir cap cop de calor. És tot. Més informació d'aquí a una hora.

que com ho tinc de mala tarda per quedar algun bar de Gràcia, un petó Judit. I de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor. I l'endemà

les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

una. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.